0: Nota, Alicia. Sí.
1: El van fer l'altre dia amb les alumnes de la, del curs d'això de fitoteràpia i resulta molt i molt bo, té un gust molt bo, que a vegades els xarops de la tos no tenen gust bo, però aquest sí. I també el podem fer servir, aquest mateix xarop, per abans d'anar a dormir, doncs endolcir un iogurt o no sé, una torrada, si vols, amb una mica de mantega i aquest xarop, per dormir millor, perquè tota aquesta família també fa dormir, sedant.
0: I natural.
1: I natural, natural, no provoca addicció. Tot i així, no hi ha masses estudis d'aquesta planta, l'agència d'aquesta europea de plantes medicinals no la reconeix com a planta medicinal, tot i que la tradició sí que l'ha fet servir moltíssim. I, bueno, precaucions, doncs, com que té un alcaloide, doncs durant l'embaràs i la lactància no la farem servir, i els nens menors de 4 anys tampoc no està indicada per fer-la servir.
0: Quina és l'època en què l'acostumem a trobar més?
1: Doncs hi ha anys que al gener ja trobem roselles pel camp, però quan hi ha més quantitat és al maig-juny. És quan trobem més quantitat i és l'època de recol·lecció. També podem dir que els pètals es poden posar a l'amanida, són comestibles, pots menjar-los directament. Tenen un gust peculiar, també tenen un gust molt suau, però tenen gust, i bueno, com a curiositat, per fer amanides acolorides, entre això, la calèndula, els pixellits i amanides de flors, que també són boniques i resultones.
0: Alguna cosa més que haguéssim de destacar de la rosella?
1: Doncs es pot fer servir també en infusió, en infusió per al tema d'anar a dormir més tranquils, poder combatre l'insomni, poder no, però sí que ens ajudarà a relaxar per anar a dormir una mica més relaxats. Doncs se pot prendre una infusió de pètals, de 2 grams de pètals, amb una tassa d'aigua, o barrejar-ho amb altres plantes sedants com la passiflora o la lavanda, hem dit a vegades, o el llúpol, coses d'aquestes que són més sedants, i també ens ajudarien a anar a dormir.
0: Una planta, una flor molt interessant, a més molt visual, amb aquest vermell, no?, que quan arriba la primavera, sí, és molt maca de veure-la, i sobretot amb aquests camps, no?, que suposo que tots tenim aquesta imatge que ens arriba fàcilment per poder-la identificar, i potser és una de les més conegudes.
1: Mm-hmm. I tant que sí. I és una flor que, clar, te la portes a casa i la poses amb aigua i se passeix de seguida, Per tant, s'ha de disfrutar de la natura.
0: Doncs sí, aprofitem. Alicia Herrera, biòloga des del Camí de les Herbes, moltíssimes gràcies per aquesta setmana parlar-nos de la rosella.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Sí, sí, vostè.
4: 1. És única.
3: 2.
4: No s'assembla cap altra.
3: 3.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.

0: ¡Manolo! ¡Que llegamos tarde!
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
5: Queda't amb el millor.
6: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
5: Propostes en xarxa.
7: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serra Alta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com. Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Dani.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: Radio Vilasacra, la que no es res convencional.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, ho vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

0: Tots sabem que hem de reduir el sucre, però també he llegit que els edulcorants també poden tenir problemes. Per tant, què és millor, fer servir sucre o edulcorants per endolcir?
1: Gran pregunta, eh? És un molt tema que preocupa moltes persones. Què és millor, sucre o edulcorants? Contestem-ho. Sweet dreams are made of El primer que hem de tenir clar, si mengem sucre de manera molt puntual, aquest tema de si mengem sucre o edulcorants no ens ha de preocupar. Recordem que l'OMS situa la ingesta recomanada de sucres afegits en uns 25 grams diaris. Si el conjunt de la dieta és saludable, no passa res si de tant en tant mengem sucre, sempre que no ens passem d'aquests 25 grams diaris.
0: Sí, Adam, però anem a la pregunta en qüestió. Millor sucres o edulcorants?
1: Val, vinga. La recomanació de la majoria de nutricionistes informats i amb sentit comú és no posar res per endolcir, sinó que el que hem de fer és acostumar el paladar a sabors reals de l'aliment.
0: Vaja. Vale? I si passem dels nutricionistes i... Mira, i si volem endolcir sí o sí, he llegit que alguns edulcorants són cancerígens.
1: Això no és veritat, i és veritat que ho pots llegir en algun article, però no és cert. És important deixar-ho clar. Els edulcorants són segurs, el que passa és que el concepte de seguretat alimentària és una arma de doble tall. Segurs ho són, perquè no ens fan malbé la salut, això sí, però tenen algun benefici per la salut? Tampoc. Podrien ser millors del que són els edulcorants? Sí, segurament sí. Però que quedi clar que amb l'evidència actual ningú no pot dir que siguin causa de cap malaltia.
0: I doncs, quins problemes tenen, doncs?
1: 1. Els edulcorants ens afecten a nivell metabòlic. Això vol dir que quan en prenem, el cervell registra que està ingerint un aliment dolç, encara que no porti calories, i el pàncreas secreta petites quantitats d'insulina per transportar uns sucres que en realitat no existeixen. I, per tant, hem d'evitar sempre això.
0: Hem d'evitar això. Què més?
1: Els edulcorants també ens poden engreixar, encara que no continguin calories, perquè ja hem explicat moltes vegades que les calories són el principi de la història, però no són tota la història sencera quan parlem d'aliments. Un estudi recent comparava la mateixa dieta per aprimar-se amb aigua o amb refrescos ensucrats, i traia aquesta conclusió. Les persones que bevien només aigua perdien més pes i desenvolupaven menys resistència a la insulina, que és, com sabeu, la resistència a l'insulina és l'avantsala de la diabetis tipus 2, doncs menys pes i desenvolupar menys resistència a l'insulina que els que prenien refrescos. Per tant, millor aigua que no pas aigua amb edulcorant.
0: Això ja no m'agrada tant, eh?
1: Alguns edulcorants, a més, modifiquen la microbiota intestinal, és a dir, la flora intestinal. I quan hi ha problemes amb els bacteris, amb aquesta flora intestinal, hi pot haver també problemes de salut. Quarta raó, en portaven 3. No hi ha manera de saber quina quantitat d'edulcorant hi ha un aliment. Així com la llei obliga a dir quant sucre hi ha en, no sé, un paquet de galetes o en un refresc, en canvi, no obliga a dir quina quantitat hi ha d'edulcorants.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha més raons?
1: Sí, una més. Com que són més dolços que el sucre, generen una resposta adònica més potent al nostre cervell. El que és una resposta adònica és un senyal de plaer que genera una recompensa al cervell i que fa que repetim una conducta determinada. Oh, això m'ha agradat, com que en genera plaer, i torno a demanar. Per tant, si un producte que és insà té edulcorants, és més fàcil que n'acabem menjant més quantitat. La gent que pren refrescos, zero o light, per exemple, estan més enganxats que la gent que els pren amb sucre.
0: No ho sabia, això.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, i quina conclusió fan? Va.
1: Doncs, conclusió, la que dèiem al principi. És millor que no endolcim els aliments, tot i que com a pas previ a aquesta situació ideal, els edulcorants poden ajudar-nos, però hem d'evitar comprar aliments que continguin edulcorants, perquè el problema no està en l'edulcorant, sinó que l'aliment que conté un edulcorant sol ser, en línies generals, un aliment que no és gaire saludable. El millor és posar els edulcorants nosaltres mateixos i, a poc, anar reduint la dosi fins a arribar a la situació ideal de no em poso sucre ni endolcidors enlloc.
0: Sí, és el projecte home, però amb sucres.
1: Exacte.
0: Molt bé.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Ah!
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa! Ah!

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Bé, jo voldria dir una frase. Qui sempre estima, sempre és feliç. Se li endolça la vida i no hi ha obstacles ni limitacions. Té un respecte i estima per sempre. Vinga.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 52. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
4: Sabies que...
5: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
6: Sempre 100% Empordà.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival, 24 i 25 de juny.

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime. A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
3: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: informació, música, entreteniment. Ràdio Vila-sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: la vida, cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols fullons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: Escolta. Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Comença a haver-hi nivell.

MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: Cuinetes, amb Ada Parellada.
1: El general bum-bum, quan se'n va...
2: Doncs ja hi tornem a ser amb l'Ada Parellada. Bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia. Molt bé, contentíssima d'estar amb vosaltres. Us trobo a faltar quan no vinc, la veritat. Vull veure-us més sovint. És com si em faltés menjar.
2: Ai, estàs al teu obrador, a la Semproniana, sempre fent, maquinant coses amb els horaris. Aquests, a vegades, incompatibles, Ada, també, els horaris amb el moment d'estar a la cuina, no?
3: Sabent-ho, la veritat és que sempre, si ho saps, si tens aquella previsió, és molt fàcil. Busques un moment i, al contrari, així t'allunyes una mica dels fogons que cremen les idees.
2: Ai, sí. Doncs va, esteu preparats perquè avui, atenció, perquè ens ambientem bastant i farem dònuts. Posem aquesta música i diu, què és això, Pau Guillemet? Doncs mireu, això és en Jay Dilla, que va fer un disc mític del hip-hop instrumental que es deia precisament Donuts, i el posem una mica de fons perquè és un disc brutal.
3: Escolta'm una cosa, ara ja sé que tothom està pensant, però quina... traient les llibretes per apuntar i que tothom està ja super emocionat amb aquesta idea, però us baixaré una mica aquesta emoció perquè us diré que aquests donuts no són de massa de donuts, sinó que són de poma.
2: Oh.
3: Ja veuràs. És que si hi ha una fruita pobreta, que mira que és bona,
2: però la gent, pobra,
3: s'associa a l'avorriment letal...
2: La pobra poma.
3: És la pobra poma. Jo ja intento animar la gent,
2: Les pomes al forn, Ada Parellada.
3: Sí, tu ja me les defensaràs totes les que vulguis, eh? Ja. Aquí no entrarem en una discussió d'adults, sinó una discussió de nens, i una poma al forn amb un nen és una destrempera total. Vull dir que no funciona. Per tant, però, en canvi, una poma fresca de queixalada sí que agrada, ens encanta. El que passa és que les associem al diari de dilluns a divendres. I com podem transformar aquestes pomes? Qualsevol poma vermella, verda, àcida, golden, starking, granny, totes les que vulguis, amb una cosa absolutament divertida, doncs transformant-la en uns donuts.
2: I com podem fer això?
3: Ui, no ens posem nerviosos, que això ho traurem. Mira, tot el que has d'agafar és que l'adult, o si el nen té prou traça i prou edat per poder manipular un ganivet, la talli, a veure si t'ho explico, en comptes de... en vertical, en horitzontal. És a dir, la cua la poses cap de costat, com si estigués ajaguda, i llavors la talles així, clac, clac, amb una forma... Sí. A veure, t'ha de sortir d'un dit de gruix o de dos dits de gruix, com uns discos, m'explico,
2: sí, unes rodelles, eh?
3: Unes rodelles de dos dits de nen o un dit i mig d'adult, val? De manera que això serà la base d'aquest dònut. La pots tallar amb la pròpia pell, perquè així lluirà més i serà la pell, ens encanta, i no només ens encanta i ens dona textura, sinó que ens dona moltes vitamines, perquè just a sota la pell és on hi ha totes les vitamines. Llavors, ara has d'agafar com una mena de petit motlle, si tens traça amb un ganivet, i el que fas és treure les llavors internes, perquè et quedi el forat. Ostres, tu, no te n'has ni adonat, ja tens el dònut.
2: Clar, ja el tens. Saps que tenim a casa nosaltres, Ada, una eina que vam comprar, un estri, no sé si me'l tiraràs pel cap, però t'hi trobaràs.
3: No, gens, ja sé quin és aquell de treure les...
2: Cors. Allò va fantàstic.
3: Va fantàstic per fer això, precisament.
2: Surten Apple Donuts, que seria aquesta idea, els donuts de poma que dius, Sí, que el que estem parlant ara, bàsicament.
3: Ah, és que tu ja... Si vols canviar el nom, pots dir rodes de poma, digue-li com vulguis. Jo li he dit donuts perquè fa més festiu. Però ara ho hem de tunejar, això, val?
2: Va, tunejar.
3: Jo et proposo dues cremes. Mira, una crema de formatge i una crema de xocolata. Les dues són senzillíssimes i les pot fer fins i tot un adult.
2: Val. Està bé.
3: Llavors, sempre es diu un nen. Perdona, els nens són molt capaços.
2: Un adult també les pot fer.
3: També les pot fer un adult. Mira, la crema de formatge, quan dic una crema de formatge, et dic 150 grams. Jo et dic així amb grams perquè et puguis orientar, però llavors fas el que et doni la gana. Val? 150 grams de formatge d'untar, que això vol dir aquell formatge cremós, el formatge d'untar, val? Llavors hi poses 50 grams de iogurt, això és una barbaritat, eh? Al contrari.
2: Que és
3: per fer-ne poca quantitat.
2: Ja, és poquet.
3: Disculpi.
2: Per fer un petit tast. No, és que estàs aquí remenant mil olles, ja ho entenc.
3: iogurt, disculpi, relliscada. 50 grams de iogurt vindria a ser mig iogurt, d'acord?
2: Poqueta cosa, sí.
3: I llavors 100 grams de sucre glaç, que aquí déu-n'hi-do l'alegria, eh? Que hi hagi, sí, sí, que sí, sigui dolcenc. Llavors tu després t'ho adaptes a la mida que tu vulguis, d'acord? I l'únic que has de fer és batre aquestes tres coses: el formatge d'untar, el sucre glaç i el iogurt, d'acord? Ho bats. Pam. Un truc, perquè això sigui més fàcil, sí, el formatge d'untar fora de la nevera mitja hora abans, una hora abans, perquè s'atemperi i llavors sigui més fàcil de batre. Clar. Llavors això tens supercrema boníssima que la poses a dins d'una màniga pastissera i això et serveix per mil coses. Llavors, una altra crema, molt fàcil, te la dic molt ràpida.
2: Una altra, molt ràpida.
3: Fas 50 grams de gotes de xocolata, sí, vale? o de rajola de xocolata, això és molt poc, eh? Sí. I 30 grams de nata líquida. Això ja t'estic dient que és per fer molt poca quantitat. Clar, ho poses tot junt i ho poses al microones, es fon i ja tens una crema de xocolata. Aquestes dues cremes que us he proposat, doncs les poses a sobre. La crema de xocolata, alerta, que s'ha de deixar refredar, eh, Pau?
2: Clar.
3: Que no sigui ara, sí, que me la posis líquida, perquè llavors cau tot. Clar. Deixa refredar i llavors a sobre d'aquest dònut, doncs un dònut de crema de formatge i un dònut de crema de xocolata allà a sobre, i vas deixant anar amb la imaginació. I com ho acabes? Doncs mira, ho acabes decorant-ho amb maduixots, amb nabius.
2: Home, aquest m'agrada més també.
3: Amb plàtan, o sigui, amb bocinet de nabius, bocinets de maduixots, de plàtan, deixa't anar. Ah! I? Però, bueno, pot també ser afegir-hi alguna llaminadura,
2: pot
3: posar-hi alguna gominola, alguna perla de xocolata, algunes virutes de colors. O sigui, deixa't anar, els decores molt per dalt. Sí. I, de fet, t'he dit que era un dònut de xocolata i ara m'estic veient que això és un pastís d'aniversari.
2: Correcte.
3: Bé, però ho tenim.
2: Ho tenim, i a més a més...
3: Ho veus o no?
2: Ho visualitzo perfectament.
3: Perquè a la ràdio hem de fer veure les coses.
2: Ho esteu veient a casa. Ja sabeu de què parlo, pares i mares, i àvies i avis i nens i nenes, clar, com no.
3: A partir d'aquesta coca de iogurt, doncs ben guarnir-la, saps? Vinga, anem-la a guarnir, deixar-nos anar, posar-hi tots els ninots que tenim a casa. Ben nets, eh? Ben nets. Però, és a dir, fer-la ben sostenible,
2: sí,
3: ben casolana, fer-la a casa i que participi tota la família.
2: Doncs així ho farem. Gràcies, Ada.
3: A vosaltres.
2: Ens veiem aviat. Dono!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
3: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
4: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
3: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
4: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpid i això és molt positiu. Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Someva per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
3: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
4: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües, que segurament tota l'atenció es queda en el 1% amb més seguidors, que són molts milions i milions. Això fa que si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
3: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.

0: Dani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
4: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
3: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Hola, com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
5: I tu? T'has connectat? Connecta't.
6: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
7: Connecta't.
8: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
9: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco a poco, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
2: Tanca els ulls.
3: Hola, la puc ajudar?
4: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
3: No sé, és un canvi molt dràstic.
4: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso. Abans a la platja s'hi anaven vestits ratllats, amb farbalans, amb llaços, amb galindaines, amb botons fins al coll i camals fins al turmell, i amb unes galladetes per fer flams. Ara a la platja s'hi va com a la dutxa.

0: Una porta al món. Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: El barretinaire d'Olot. Un barretinaire d'Olot se'n va anar pel món a vendre barretines. Sense adonar-se'n, va fer cap a la terra de les mones. Se li va fer de nit enmig del bosc i es va veure obligat a dormir al peu d'un arbre. Abans de disposar-se a dormir, va desfer el gran paquet de barretines que portava. Se'n va posar una, com solia fer sempre, per anar a dormir. I es va ajeure servint-se del paquet de les barretines com a coixí. L'endemà, quan es va despertar, es va trobar en què el paquet estava buit, sense ni una barretina. El pobre home es va desesperar, perquè li havien pres o havia perdut tot el bagatge i tota la seva fortuna. Sense saber-se explicar què li podia haver passat, inadvertidament va aixecar la vista i va veure tots els arbres de la rodalia plens de mones que duien barretina. Havia succeït que les mones, portades per l'afany d'imitar tot el que fa l'home, així que el barretinaire, cansat per la fatiga, es va dormir, li van desfer el paquet i es van repartir les barretines. Barallar-se contra tants micos era impossible. Donar-los a entendre que les tornessin planerament i amb raons no era viable. El pobre home no sabia pas com se n'en sortirien. Com que tenia geni, es va treure la barretina del cap amb una revolada i la va rebatre per terra. Al moment, tots els micos el van imitar i van tirar totes les barretines a terra, on van caure com si plogués. El barretinaire havia trobat, sense pensar-ho, la solució. Va recollir les barretines sense que ni manqués ni una, va fer altra vegada el paquet, se'l va carregar i va seguir la seva via.
0: Rondalles a peu d'escala.

Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però, en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soter.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: D'això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
4: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vila-sacra cada dia t'han estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.

0: Tu pots ser part del canvi.
1: Si voleu qualsevol arxiu dels que emetem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat el Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en

0: Passió, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: D'aquí 3 anys es podrà pagar amb euros digitals a tots els comerços europeus. Brussel·les té previst aprovar aquest any la llei de l'euro digital, amb què es vol complementar les opcions nord-americanes Visa i Mastercard. El Banc Central Europeu ha avançat que oferiran aquest mecanisme de pagament a tercers països fora de la Unió. Sara Riera.
3: Pel BCE és una qüestió de tenir els nostres propis mitjans de pagament. Tal com el 2002 es va introduir la moneda i el bitllet, ara toca actualitzar-se i introduir l'euro digital. Estem funcionant amb el lloguer de targetes nord-americanes que costen milions. Això seria diner de curs legal, sense interessos, que ens donaria el banc en format targeta també. El BCE, a més, el vol exportar fora de la Unió, encara que admet que no servirà per competir amb la sobirania del dòlar. Si creuen, en canvi, que en reforçarà la posició en un context geopolític absolutament imprevisible. Ignacio Terol és el cap de la unitat d'estratègia de l'euro digital al BCE.
4: Eso es una opción que queremos dar a otros países, pero no la queremos imponer. Es decir, dependerá de acuerdos con terceros países. Puede que otros países prefieran también compartir esa soberanía con nosotros.
3: Totes les transaccions que fem ara les paguen els comerços, per bé que després també ens ho repercuteixen a nosaltres en el preu. La idea de l'euro digital també és posar límits a aquest servei que moltes vegades costa molts diners als establiments petits.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: la nit.
1: És important que a Catalunya hi hagi pagesos i ramaders, però encara ho és més que es puguin guanyar la vida.
2: El canvi necessari. Suma't a la defensa dels professionals.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: El secret de l'amor. Òscar, 31 anys. Cristina, 32 anys. 5 anys casats.
5: Crisi no. Algun enfado, sí, però això és... És evident, vull dir...
6: Perquè hi ha coses que no coincideixes i els caràcters són diferents i és normal que t'enfadis moltes vegades. Però clar, vull dir, ho has de...
5: Sí, jo no m'enfado mai.
6: Sí, ni jo tampoc.
5: Algun enfado ja, però...
6: Ja se sap.
5: Sempre té raó, ella. Quan s'enfada, té raó.
6: I tu... No, però parlant sempre se soluciona tot al final.
5: És que s'ha de saber veure quan un ha de cedir una miqueta, perquè si vols sempre emportar-te la raó, doncs pues, malament.
6: Home, és que clar, quan ets nòvio hi ha moltes coses que no ho veus, vale, llavors al viure junts, clar, per exemple, el tema de l'ordre, clar, els nois sempre són més desordenats, que fins que no el tens al costat i vius amb ell no ho veus.
5: No, jo sóc molt ordenat,
6: la roba la deixin per tot arreu, la cuina no endrecen res, a veure...
5: Però no és el meu cas.
6: Sí. La cosa és d'aquestes que t'ho trobes quan, fins que no vas a conviure amb aquella persona, no ho descobreixes.
5: Sí, no, és veritat. Sí. És una joia i no... Jo
6: no val això, no val això.
5: No té cap defecte, no tots són virtuts. És que si no, després igual demà em quedo sense dinar.
6: Bueno, sempre descobreixes coses...
5: La veritat és que és una persona molt detallista, molt carinyosa i...
6: No sé, el sentit de l'humor, així simpàtic, és bona persona... I està, bueno, molt atent amb les coses, no? Pues quan fa falta algo, pues sempre està allà, saps?

0: De Oca a Oca y Tiro, per què en toca.
1: I parlem ara de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: El sometent. El sometent era un cos de defensa format per civils, que quan es tocava sometent havien de prendre com a arma qualsevol cosa que tinguessin a l'abast. Per això tant feien servir bastons com martells o clavaven bon cop de falç, com reflecteix el cant dels segadors. Durant la Guerra de Successió al tron espanyol, els sometents donaven suport al bàndol austriacista, derrotat el 1714. Per això, Felip V, amb el decret de Nova Planta, els va prohibir i amenaçava de tractar de sediciós tothom que seguís la seva crida. Segons els interessos del poder del moment, s'ha recorregut al sometent o se l'ha il·legalitzat. Coses de la història. I com que en la història del sometent s'hi barregen llengua i música, n'havíem de parlar. Hi ha diferents teories sobre l'origen de la paraula sometent. La més consistent probablement és la que diu que té a veure amb so matent, és a dir, fent soroll. Es podia cridar sometent de diferents maneres, per exemple, encenent fogueres que es veiessin des de punts allunyats. Però la via més habitual era sonora, amb crits de via fora, toc de trompetes o, sobretot, repic de campanes, perquè la gent s'aplegués davant l'església. Igual que les campanes tocaven a morts o a bateig, quan es detectaven malfactors o calia cridar combat, les campanes tocaven a sometent. Però tot evoluciona, i ara el que es fa en alguns pobles, a part de tocar les campanes, és fer sonar per megafonia alguna peça musical que la gent del poble ja sap que serveix d'avís. Si en un poble de cop sona la Santa Espina o alguna cançó que no sabeu a què treu cap, vigileu. Pot ser que sigui l'avís que s'hi han detectat lladres. Són així els sometents modernes.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: És l'hora del pati.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Què dius ara?
2: Sí, sí,

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

bròquil i el bròcoli són el mateix? Tant bròquil com bròcoli són paraules italianes que hem incorporat en català. Tenen el mateix origen i per això s'assemblen tant. Venen de bròcolo, que vol dir brot. En realitat venen de bròcoli, que és el plural de bròcolo. Segona cosa, bròquil i bròcoli volen dir el mateix? Tot i que tenen el mateix origen,

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
7: Contra és un prefix provinent del llatí amb diferents significats i que apareix en uns quants termes musicals. De vegades expressa reforç, intensificació, com a contrabaix, el més baix o greu dels instruments de corda, que ve de l'italià contrabasso. En anglès més aviat en diuen double bass, perquè hi veuen un baix intens. El prefix contra fa la mateixa funció intensificadora a contrabaixó o contrafagot, un instrument de vent de fusta més greu que el fagot, i també fa aquesta funció a contratenor i a contralt. A més, contra pot indicar interrelació o oposició, com a contrapunt, contracant, contrafuga, contraexposició, contrasubjecte o contrapart. També tenim el contrapàs, un ball solemne origen de la sardana, en què els passos van ara cap a una banda i ara cap a la contrària. I el contratemps, que en música no es refereix a les adversitats de la vida, sinó a un procediment rítmic en què una veu o un instrument entra en un temps dèbil del compàs. A part de tot això, un contra és un pedal de l'orgue i una contra el mateix que una contralt. En resum, contra és un element molt i molt productiu en terminologia musical i encara hi podríem afegir la contradansa, però d'això ja en parlarem un altre dia.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: El Festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Axe amb Bustó 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més.

0: altre final és?
1: El Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de pelús.
0: L'últim final és?
1: La Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. En Subi ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
0: Esperem que us llegiu el llibre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Això ho constata una enquesta presentada en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
2: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet. Una preocupació compartida pel govern espanyol. María González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
3: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
2: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
2: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno.
5: No podré. No podré.
6: Oh, jo, jo, jo, jo, jo.
7: Hola. Què?
8: Busca, compara i tria lliurement.

0: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: Vols que el teu poble desperti?
2: Vull que desperti!
1: Doncs vinga! Obriu

0: Yo le pregunto qué fas aquí, n'espero un jove, n'espero un jove. Yo le pregunto qué fas aquí, n'espero un jove que ha de venir. Doncs no l'esperis, que no vindrà, que ha anat als toros, que ha anat als toros. Doncs no l'esperis, que no vindrà, que ha anat als toros a torejar. Jo li pregunto si em vols venir amb una casa, amb una casa. Jo li pregunto si em vols venir amb una casa a ballar amb mi. Jo li enfilo i no vol entrar la punyetera, la punyetera. Jo li enfilo i no vol entrar la punyetera, no vol ballar.
1: Pareu bé l'orella.
2: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
3: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Més info a espaigironès.com.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
2: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
3: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
2: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Quin tema més maco el que acabem d'escoltar. Benvinguts a un nou episodi del noticiari d'Havaneres. Martí, que ens has de dir d'aquest tema que hem escoltat.
1: El que acabem d'escoltar sembla una habanera. Seria molt fàcil caure en una confusió. És música suau, tranquil·la, marca un balanceig dolç i agradable. Té una instrumentació molt propera a la típica de l'habanera catalana. Però no és una habanera. La podem descartar en primer lloc perquè està en compàs ternari i, com ja sabeu, l'habanera és de compàs binari. També manté altres característiques amb l'habanera, com el text que ens parla del mar i d'una terra enyorada. Coincideix en el temps que fou escrita a principis del segle XX, quan també s'escrivien moltes habaneres. El que acabem d'escoltar, repeteixo, no és una habanera. És una obra escrita l'any 1902 pel compositor napolità Ernesto de Curtis. Es diu Torna a Sorrento. I en aquest cas interpretada per la cantant colombiana Mónica Giraldo i el seu pare Alfonso.
0: La veritat és que sona molt a habanera, però si no és una habanera, què és?
1: Es tracta de cançó napolitana, un gènere cantat que es caracteritza per descriure temes culturals, amorosos, socials, polítics o de la bellesa natural de la zona napolitana del sud-oest italià, però que no té una estructura musical definida, és a dir, que una tarantela, una habanera o un tema jazzístic, entre molts altres, poden ser també cançó napolitana.
0: Molt bé, Martí, però hi ha alguns trets característics que comparteixen l'habanera estàndard i la cançó napolitana?
1: Per començar, us puc parlar de la coincidència en l'època de les primeres habaneres i les primeres cançons napolitanes. Vam explicar a la primera temporada del podcast que la primera habanera documentada és El amor en el baile, de l'any 1842. El 1830 es va celebrar un concurs de cançó napolitana a Nàpols, arrel de l'important creixement del gènere.
0: Vaig prenent nota. Coincidència en l'època de naixement. Què més?
1: Doncs sí, el mar. La cançó napolitana en molts casos parla del mar, on hi té lligams, com l'habanera. Ja sabeu que Nàpols es troba a la costa sud-oest d'Itàlia i que ha estat sempre un port de referència. L'idioma, l'habanera catalana, generalment es canta en català. La cançó napolitana també té el seu idioma propi, el napolità. La veu, ja sabeu que l'habanera catalana majoritàriament es canta en veu masculina. La cançó napolitana també. Escoltem una altra cançó napolitana molt famosa que podreu veure. Aquesta vegada sí, com ens recorda una habanera. Conté totes les característiques del gènere habanera.

0: semblat?
1: Vols la veritat? Sembla talment una habanera. Hi ha alguna relació entre l'habanera i la cançó napolitana? Algun fet comú?
0: Hem escoltat O Sole Mio, del compositor italià Eduardo di Capua, escrit l'any 1898. Diuen que la paloma va poder influenciar d'alguna manera el compositor d'O Sole Mio. Si va ser així, no ho sé, però no fora gens estrany.
1: La cançó napolitana i l'habanera són gèneres cosins germans?
0: No, aquí s'ha de fer una petita consideració. L'habanera és un gènere molt concret i la cançó napolitana és un gènere més ampli que conté diversos gèneres que el componen, a mode de subgèneres. La cançó napolitana prové d'una tradició molt àmplia i ha deixat obres ben diferents a nivell estètic. Per a que ho entengueu, us poso ara una cançó napolitana que s'allunya molt del que és una habanera, però que és cançó napolitana. Funiculí, funicular, de Luigi Denza, escrita l'any 1880.

0: Impressionant. Res a veure amb l'habanera. És també, com dius, cançó napolitana, però amb uns altres principis estètics.
1: La cançó napolitana no es defineix per les característiques tècniques musicals, com si ho fa l'habanera. La cançó napolitana es defineix per qüestions d'origen, tradició i sentiment. Cal vigilar amb el que es diu. No fa massa, en una entrevista a la tele, un simpatitzant de l'habanera va dir que Ossole Mio és una habanera. I sí, en té totes les característiques, però també cal, en aquest cas concret, aclarir que és cançó napolitana. Ossole Mio, encara que sigui habanera, poca cabuda té en el gènere habanera com el coneixem aquí. Té un sentit dintre del context de cançó napolitana. Les coses com són.
0: Fantàstic, Martí. Per acabar, ens poses una altra cançó napolitana?
1: I tant, home. Ara us poso Santa Lucía. Cançó napolitana de l'any 1848, del compositor Teodoro Coltrau. Gaudiu-la!

Moltes gràcies, Martí. Acabem escoltant Palumella, Zompa e Bolla, una napolitana de l'any 1873.

0: ajudant els ajuntaments, la Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments.

0: Benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
3: Se te olvida.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: només hi han tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
1: El secret de l'amor. Octavi, 68 anys. Maria Teresa, 67 anys. 47 anys casats.
2: Ens vam conèixer amb edició d'un seu tio que ens va presentar quan jo tenia 17 anys recient fets i ell 18. I llavors, al cap de 3 anys, va tornar, perquè ell vivia a Madrid i va venir a veure els seus avis que vivien al costat de casa meva. I ens vam enamorar. A la primera.
3: No, yo había salido con muchas chicas, pero no encontraba mi media naranja. Y la encontré. Porque yo salía con muchas chicas en Madrid, pero esta me hizo el encandilamiento número uno. Me preguntaban, ¿qué te ha pasado? Digo, yo no lo sé, le veo todo bien, me gustó. Sencillamente me gustó. Yo no digo como ella enamorarse a la primera, pero me gustó en cantidad y de ahí vino luego pues todo lo demás.
2: Home, jo no volia gaire, perquè era molt prima, molt d'allò, però jo, ell sí que era molt maco, molt moreno, molt alt. Jo també era alta, però molt moreno, molt alt. Jo li vaig veure allò, mor a primera vista, a mi sí, el cor em va fer bum.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts els que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Cervells Ràdio Vila-sacra.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
3: Tal qual.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Que quedi clara una cosa des del principi. No hem de fer sexe ni tenir sexe. De sexe en tenim de naixement. No és que tinguem un rampell ultrapurità, és que són traduccions googleres de to have sex. Practicar sexe es pot dir, tot i que sigui més formal que fer-ho. Col·loquialment, cadascú pot optar pel mot que trobi més natural segons la variant dialectal. Cardar significa pentinar la llana amb l'instrument anomenat carda. Follar, en canvi, vol dir prema, aixafar, trepitjant, sobretot els raïms. Ja ho deia Pompeu Fabra o Pau Riba en una cançó. Si avui fem verema, demà follarem. Els més romàntics poden optar per fer l'amor mentre no digueu fer sexe o tenir sexe, tot anirà bé.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona.
3: Tenéis que dejar el lugar, porque no hay relojes para todos.
4: ¡Y mal paz!
2: Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
5: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
6: Sí, de las 5 de la mañana. La cola ya estaba hasta aquí, gigante, desde el jueves.
7: ¿Por qué voló el rellotge? Pues segurament per revendre'l per molts més diners.
2: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Continuem.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
2: A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
1: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
2: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Sí, veig que el Robotech m'està aixecant la mà, pues no sabria què dir. Bé, Robotech, m'aixecaves la mà, suposo que vols temps. Pues el teu temps, Robotech.
3: Gràcies, Xavier. Aquesta setmana ens hem enterat que la nostra justícia està tan saturada que més que justícia estem vivint una total injustícia. Ara entenem el que veiem en el carrer i el que sentim dia a dia molt a prop de nosaltres. Cosa que ens demostra que a aquells a qui votem perquè millorin el nostre dia a dia no saben on naveguen. A veure, què pot haver-hi en una societat que vol ser progressista, que vol ser humana, que vol ser igualitària, que vol ser tolerant? I a més, una societat amb talante, què pot haver-hi més important que la justícia? Menys fotos de compromís, menys paraules buides, menys càrrecs inútils de corbates de seda i menys tonteries, senyors. Volem feina, que si no tenim en ordre la justícia, on està l'ordre?

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.
3: Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.
4: No t'ho perdis.
5: Ministrius de llars.
6: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
5: Ministrius de llars.
6: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
0: Radiovilasacra.cat.
4: No cridis, no ofenguis, no jutgis, no humiliïs. Sigues noble, íntegre, sincer. Els crits són senyal de feblesa. La humiliació és senyal de pobresa interior. La calúmnia és senyal d'enveja. L'agressivitat és senyal d'inseguretat. El veritable lideratge s'aconsegueix quan s'és íntegre, humil, sincer, equitatiu, lleial i ètic.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruiz de Amado ha acollit l'exposició Em sent obert, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruiz de Amado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.
2: I parlant d'emocions.
3: 51.
4: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
5: Ole!
6: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
7: Telèfon de reserves 972-32-1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
8: Proximitat. Connexió. Servei. Llengua. Informació. Innovació. Participació. Cultura. Emergència. Educació. Arrel. Companyia. Veritat. Memòria. Carrer. Paisatge.
9: Ràdio Vila-sacra, l'emissora per a cervells més evolucionats.

0: Obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Un viatge en el temps.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Excuse-moi.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Amb una veu que tinc, a més a més, estic tocant amb una tabla que no hi he tocat mai, és l'únic que tinc. Les idees se'ns han passat molt bé, totes molt contentes, i bueno, que més hem volgut. Escolta'm, el que ens ha agradat molt ha sigut aquell moscatell, eh? Ens hauríem d'explicar la marca que era, perquè era boníssim, boníssim, suau,

0: escolta'm, ha baixat bé. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
2: Cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Ep, si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quan un amic no és una persona, què pot ser? Ara sentirem un poema que parla d'un amic molt petitet que té cueta i fa el seu cau entre flors. El sentim?
3: Hola, sóc la Malak Jadim Moussaid. El meu poema es diu Un amic, de l'autora Ariana Scloni. L'he triat perquè m'agrada el que explica el meu poema. Un amic, alt, massa alt, ha crescut l'avellaner darrere de casa. De les branques rodona el liró, que té instal·lada la llar sota la teulada. Els rataclacs i rotoclocs que ressonen cada nit a dins de casa no són obra de cap piedra, sinó del liró, un intrus atrafegat. És per a ell que la meva àvia es resisteix a tallar l'arbre. Les seves maniobres l'andromasquin. Es emplen els seus somnis de ritme i passes d'un ball descadenat.
2: Aquest poema tan ben recitat ens ensenya que l'amistat és més divertida si l'omplim d'amics diferents. Gràcies, Malak, per llegir-nos aquest poema tan amistós. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mics de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
2: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
3: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Comparteix la música amb...

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

que la realitat que ens envolta, cadascú la pot interpretar segons les seves circumstàncies i els seus interessos, sembla un fet evident, no? Les guerres, la intolerància, l'odi, l'enveja i altres variants del mal rotllo són base de l'ésser humà des dels principis dels temps, sembla ser que queda demostrat als llibres d'història. No? Que llestos i que saben de tot n'hi ha per arreu, ho descobrim diàriament a les barres del bar, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials... Que el canvi climàtic no preveu un futur tranquil i confortable és notable, malgrat les bones intencions i savieses de governs científics i multinacionals. Si anem bé i si hi ha extraterrestres o no n'hi ha i aquests també saben llatí, és la gran incògnita que perdura en l'evolució humana i que, segons tots els indicis, demà serà un altre dia, que no serà ni millor ni pitjor, perquè tampoc això ho tenim gaire clar. Per tot això, cal viure i cal ser feliç, dins de les circumstàncies de cadascú, perquè això és l'únic que realment ens queda. També cal destacar que ni els youtubers, ni els influencers, ni els pipiols diversos que volten per aquí i per allà ens han d'arribar a complicar l'existència. Perquè l'existència només és teva i passa més ràpid del que sembla. No et sembla? Ei, i únicament si a tu et sembla bé, per suposat, només això podia faltar. Que tots sabem ben bé que moltes vegades en allò que és més senzill trobem l'essència de les coses que realment són importants.

0: Sí.
1: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
2: A veure...
3: Hola, nano.
2: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
2: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure tal l'animat que estàs.
3: Ja està dit. Vale.
2: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
2: Saps que m'explico?
3: Sí, sí.
2: Això sí que és bo.
4: Ja.
1: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
2: A més, ens trobo que és molt positiu.
5: Això què és?
6: És...
7: El que no hi ha.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Aquí recull d'interès. Deixa'm la resta.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar.

0: Tico, Tico, Talk. Tico, Tico, Tico, Tico, Tico, Tico, Talk. Tico, Talk.
1: I parlant d'emocions.
2: 42. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
1: Ara farem un petit experiment.

0: bròquil i el bròcoli són el mateix? Tant bròquil com bròcoli són paraules italianes que hem incorporat en català. Tenen el mateix origen i per això s'assemblen tant. Venen de bròcolo, que vol dir brot. En realitat venen de bròcoli, que és el plural de bròcolo. Segona cosa, bròquil i bròcoli volen dir el mateix? Tot i que tenen el mateix origen, no, no volen dir el mateix. El bròquil és d'un color més clar. En canvi, el bròcoli és una verdura d'un verd més fosc. La paraula bròquil la vam incloure al català fa diversos segles. Per això ha tingut prou temps per anar agafant una forma catalana. En canvi, la paraula bròcoli és més nova, perquè aquesta verdura fa menys temps que la cultivem. I com que ha viscut menys temps dintre el català, bròcoli encara té una forma més italiana que catalana. I amb això s'ha acabat el bròquil.
1: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.

0: música, entreteniment.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, eh?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona. Núria Pereira.
4: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
5: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
4: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
5: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
4: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
5: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
4: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap? Bé ho sap.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que ahir eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i sobretot aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada en molts indrets. Les més fortes a la vall del Ter, per tant fins al mar arribaran, i alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades també al llarg de la tarda acabarà plovent, i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida, i compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de...

0: show de la Chandi Show.
1: Avui.
2: La vida. Capítol

0: escolteu.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells qui no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre fons d'emergència social. ASC, Catalunya contra el càncer.

Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per a adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: Propostes comercials. Sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
3: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
4: Espai Ràdio Vila-sana.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que hi eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables, també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i, sobretot, aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada a molts indrets. Les més fortes a la vall del Ter, per tant, fins al mar arribaran, i alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades, també al llarg de la tarda, acabarà plovent, i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida, i compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
9: Dilluns a les 11 de la nit.
10: I parlant d'emocions.
11: 34.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
3: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruiz de Mado ha acollit l'exposició Em sento verd, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruiz de Mado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ringuin! Ringuin! Superringuin!
3: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Hola, Xavier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, de veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic... Vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses et queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara? Que bo!

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: festivaldetorroella.cat.
1: Ministrius de Llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de Llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat, la llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
1: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món, he parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Ràdio Vila Sacra. Oh!

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Aïe.
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Hola, em dic Hugo. Avui us relataré un poema. Es diu, si ara no ho fos. Si ara no ho fos escrit en llapis, podries borrar la lletra que vol ferir. Podries borrar mentides que no cal dir. Es borraria l'enveja, que porta mals. Es borraria grandeses, de mèrit fals. Però és escrit amb tintes de mal color, del dolor brut, de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un humor més just i net? Potser que tu i jo ho volguéssim ben valents. Lletra per lletra, ve del nostre reconeix. Espero que us hagi agradat i records als meus companys. Adeu.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que hi eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables, també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i, sobretot, aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada en molts indrets. Les més fortes a la vall del Ter, per tant, fins al mar arribaran. I alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades, també al llarg de la tarda, acabarà plovent i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida. I compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
8: Dilluns a les 10 de la nit.
7: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
9: I parlant d'emocions,

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 7 de març del 2024.
1: La difusió d'un rumor infundat sobre un segrestador de nens ha creat una situació d'alarma innecessària a diversos municipis de l'Alt Empordà i altres zones de la província de Girona. Aquesta informació falsa s'ha difós principalment a través de grups de WhatsApps i altres xarxes socials on s'identifica un home com el presumpte segrestador situat a Santa Coloma de Farners. El missatge, que no té cap base real, assegura que l'individu estaria actuant en diferents pobles intentant raptar nens a la sortida de l'escola i freqüentant parcs infantils. Aquesta informació ha generat una alerta injustificada entre pares i veïns de poblacions com Figueres, Santa Coloma i Girona, provocant un nombre elevat de trucades i avisos a les autoritats, incloent els Mossos d'Esquadra i també a les policies locals. Cal destacar que aquest mateix rumor s'ha difós també al País Valencià, generant inquietud entre la població d'aquella regió. Les autoritats de tot el territori afectat fan una crida a la prudència, recorden que no hi ha cap evidència que confirmi la presència d'aquest suposat segrestador. La difusió d'informació falsa, sense cap base real, pot generar pànic i perjudicar la tranquil·litat de la ciutadania.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Les xarxes socials estan molt bé per passar l'estona, per mirar, per veure això, per veure allò, per fer i desfer. Però ulls amb qui les utilitza per fer-se veure, per afany de protagonisme desmesurat, per manipular els altres, per enganyar. A veure, la informació oficial a llocs oficials. Siguem seriosos i responsables, que els temps, i ja fa temps que ens ho demanen, i les persones amb cervell, encara més. Què et sembla, tu? Què en penses? Pensa, pensa.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Camina, corre, neda, agafa la bicicleta. Tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. Els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Aquell càmping era tan dolent que el van rebatejar Càmping Qui Pugui.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: I ara?
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens? Sabies que...
5: La música anima a menjar més. Un estudi britànic de les universitats de Leicester i Surrey Southampton ha comprovat que es consumeixen més aliments i cafè en els locals quan hi ha música de fons que quan sona un altre tipus de melodia.
6: La Maroteca de la Ràdio.
7: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
8: I sin fum.
9: No sona. Ressona.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Prepareu bé l'orella.
1: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
6: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: Tretzer Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco, a que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Totes tenim família, però les famílies no poden estar per nosaltres com voldríem, perquè cada un té la seva feina, jo ho entenc. Però, bueno, unes més, altres menys, ens sentim soles. No hem d'enganyar.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició.

0: qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
1: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
2: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Inspecció de Treball de Catalunya ha batut rècord sancionador el 2025 amb 53,5 milions d'euros en multes. Durant aquest any s'han fet 66.000 actuacions, Marc Esparza.
2: Això va suposar sancions de més de 53 milions d'euros, un 8,2% més que l'any 2024. La majoria, el 62%, es van fer per demandes externes de treballadors o sindicats, sobretot relacionades amb salaris, temps irregulars, permisos de treball a persones estrangeres o condicions de seguretat. En els casos de seguretat, una part inclou els accidents laborals. S'han registrat 1.811 infraccions. L'any 2025 es van produir 2.544 accidents i d'aquests 54 van ser mortals. També en l'àmbit de seguretat, Inspecció de Treball posa en marxa una campanya pel control del protocol de seguretat en les professions exposades a altes temperatures. Laura Freixas, directora general d'Inspecció de Treball.
3: De verificar que les empreses hi tenen els protocols preparats per quan sigui necessari activar-los, per quan arribi la calor i, per tant, que se sàpiga quines són les mesures que s'han d'adoptar tant les empreses preparades com els treballadors informats.
2: També posa una especial atenció a la bretxa salarial per gènere i a la comprovació de protocols d'assetjament sexual. Dos aspectes en els que s'han trobat 833 infraccions, el que suposen un increment del 121%.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
6: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Empordà.
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu? Molt bé, no?
5: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
6: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
5: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
6: Descobreix-ho a talentyou.ai, perquè el futur del talent és ara.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.
9: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Felicitats pels 30 anys que feu a Ràdio Vila-sacra. Dir-vos que els últims 3 anys millors que els 30 i amb diferència. Ara, 30 anys més.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi?
6: Des d'aquí, carícies d'amor.
7: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
2: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema Redescrivint Déu. Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
3: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
2: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
4: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
2: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
5: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250, ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar el desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
2: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: Cançons que són vacunes.

0: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
1: Va, anem a fer l'animal.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: viatge en el temps.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para, para.
2: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau!
2: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Amb fes.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
7: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
8: Vila Sacra sense punxero FAM.
9: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients.

Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent bon preu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bon preu i Esclat. Experiència única.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Demanen poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Tu pots ser part del canvi. Oh.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
2: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
3: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
2: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
4: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
2: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
4: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
2: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Descobreixen cèl·lules mare.
6: Arrenc de 1997.
7: Arriba la intel·ligència artificial.
8: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: musique. Au fond, à quoi que ça sert de discuter? Comme l'a dit l'autre, à chacun son métier. Tirer sur le pianiste, c'est pas notre boulot. Nous, on tire sur le piano. Nous, on tire sur le piano.
1: I parlant d'emocions.
2: 50.
3: Exacte.
4: Buli Jangana, Gàmbia.
5: Jo sóc sarajolè. És un dialecte de... que parlem en Gàmbia. Y desde que he arribado aquí he tenido ganas de aprender la lengua de aquesta nació. Me agrada que me parli més català per poder aprendre més.
4: Karen Suyapa Sánchez Herrera, Honduras.
6: Soc de Honduras. Faig un curs de català per poder parlar i també per conèixer altres persones. Però necessito que vosaltres també em parleu en català, només així puc practicar.
4: Kailash Kaur, Índia.
7: Soc de la Índia. Sempre parlo en català quan surto de casa. Si vius a Catalunya, és normal aprendre la llengua d'aquí.
4: Ixone Olivera Ordiroz, País Basc.
8: Soc de Pamplona. La meva llengua és el castellà. Estic estudiant català per integrar-me, parlar amb tothom i buscar feina.
4: John Fowler, Gran Bretanya.
9: La meva llengua materna és l'anglès. M'agrada aprendre llengües noves. M'agrada ajudar els meus fills a fer els deures d'escola i són en català.
4: Eira Areli García, Mèxic.
10: Soc de Mèxic. Per mi és molt important sentir-me integrada amb la gent i la cultura del país. Sisplau, parleu-me en català.
11: A tot el món encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
8: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
7: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
9: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Què fa Emma?
1: Jo aquí tinc un llibre que es diu Egoismo y moral. Egoismo y moral. A veure, té relació l'egoisme i la moral o... Com ho defineixes, això? Egoisme i moral.
2: Egoisme i moral, perfectament, i tant, i tant.
1: Per què?
2: Sí, perquè al final moral serà això que decidim què és o no és correcte, que ens convé o no ens convé, no? Doncs l'egoisme, evident, que és la part poder més essencial de lo que podríem dir-ne moralitat, veritat, Xavi? Mira, continuarem amb el llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada. Ens diu la Mònica que hi ha una activitat espontània que sorgeix a través de nosaltres, però no en virtut de nosaltres. Diu que nosaltres podrem lliurement dirigir, orientar, però no originar. Hi ha una frase de Schopenhauer que deia: un home pot fer el que vol, però no voler el que vol. Podem encaminar, respetar, apoyar, fins i tot resistir-nos, inclús distorsionar tot el que passi a través d'aquest individu que es diu, en el meu cas, Albert, però no en virtut meva. Doncs ni tu ni jo podem crear ni originar la font d'on surten els nostres pensaments, els nostres actes i els nostres desitjos.
1: Jo em pregunto si l'egoisme dins la parella és més egoisme que individualment.
2: En tot, l'egoisme està en tot això de que considerem que ens identifica. Per exemple, aquestes emocions, el cos, aquestes experiències, la nostra pròpia biografia, les sensacions, aquestes nostres creències, aquest dir jo sóc això, aquest dir això és meu. Diu la Mònica Cavaller que aquest jo sofrirà, es deprimirà, s'alegrarà o es motivarà per meres imatges, per quelcom que res té a veure amb el que realment és la nostra verdadera identitat, la nostra verdadera identitat. Es tracta senzillament de fer allò amb el que creus, no superficialment, el més íntim que tenim amb nosaltres.
1: Jo també ara em faig una altra pregunta. Per exemple, la infidelitat dins d'una parella és símptoma d'egoisme?
2: Mai podrem, i molt menys jutjar, seria injust fer-ho. Les infidelitats tenen, com tot lo de la vida, tants matisos, tenen tantes proporcions de lo que podríem considerar un mes o almenys, que dir si és el bé o és el mal d'una cosa. Quantes infidelitats han salvat un matrimoni? Doncs moltes més.
1: Ah, sí?
2: De les que ens pensem.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Carai.
2: Segur.
1: Doncs bé, jo us comentava això perquè he buscat a l'arxiu d'enquestes que tinguessin a veure una mica doncs, amb l'egoisme. Bé, he trobat una enquesta que ens parla, una enquesta que vam fer a Figueres concretament, que ens parla de la infidelitat de la parella. No sé fins a quin punt té a veure amb ser egoista o no. Però crec que és molt interessant que recordem què en pensa la gent de la nostra comarca, la gent que li van fer aquesta enquesta, particularment li vaig fer jo, però què en pensa sobre la infidelitat?
3: Series infidel?
0: No, no, mai en la vida.
3: I perdonaries tu una infidelitat?
0: Tampoc, mai en la vida.
3: Cap de les dues coses?
0: Cap de les dues coses.
3: Series infidel?
4: No.
3: Perdonaries una infidelitat de la teva parella?
4: S'hauria de veure.
3: No ho tens gaire clar.
4: No gens.
3: Series infidel?
5: Home, depèn de sota quines circumstàncies. Si una persona està bé en el seu matrimoni, no té per què ser infidel. Ara, també hi ha altres factors que compten, com per exemple no estar a les plenes facultats, bé begut, i després arrepentir-se'n. I en quant a perdonar la meva parella, també hauria d'escoltar-la i pensar. De tots modes, això és una cosa que jo crec que després queda marcat per tota la vida, i sempre hi ha allò de dir, un dia tu vas fer això. Així que val més que antes de ser infidel es pensi molt bé, i si s'està bé en el matrimoni, deixar aquestes tonteries i portar-se bé.
3: Series infiel?
6: No.
3: Rotundamente?
6: Rotundamente, no.
3: ¿Y luego perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
6: Si fuera una aventura pequeña, sí. Si es una aventura ya de más tiempo, no.
3: ¿Serías infidel a la teva parella?
5: No.
3: ¿Y tú perdonarías que la teva parella et fos infidel?
5: Tampoc. No.
3: ¿Serías infidel a la teva parella?
5: No, no, no.
3: ¿Y li perdonaries una infidelitat?
5: Tampoc, eh?
3: Tampoc.
5: No.
3: Series infidel a la teva parella?
7: No.
3: I tu perdonaries el fet de que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Depèn.
3: Tu series infiel a tu pareja?
7: Sí.
3: Eres la primera persona que me dice que sí.
7: Sí, yo, me parece que sí. Si se da la situación, tengo que hacer un balance, ¿no? Pero si realmente vale la pena, sí.
3: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: No.
3: Curioso, ¿no?
7: De veras que sí. Sí, yo sería, soy muy egoísta. Y mi pareja lo sabe. Ya está, digo, él está, ¿cómo te puedo decir? Él ya me conoce, yo, y sabe que yo le sería infiel si él no me daría lo que yo quiero. Ahí sí. Pero como por ahora me lo está dando, no tengo necesidad de ser infiel.
3: ¿Serías infiel a tu pareja?
7: No.
3: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: Depende.
3: ¿Depende de qué?
7: Pues depende del momento y del motivo que haya tenido él.
3: ¿Habría posibilidades de que le perdonaras entonces?
7: Sí, sí, sí.
3: ¿Serías infidel a la teva parella?
7: No.
3: ¿Tú perdonarías que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Depèn de l'ocasió, però en principi no.
3: Series infidel a la teva parella?
5: No.
3: Perdonaries que la teva parella fos infidel a tu?
5: Sí.
3: Això sí, li perdonaries amb ella que et fos infidel a tu, però tu no li series infidel?
5: No. No.
3: I en canvi li perdonaries?
5: Sí.
3: Per quina raó li perdonaries?
5: Si l'estimes.
3: Series infidel a la teva parella?
7: No.
3: Perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Home, no ho sé, ja m'hauria de pensar-ho, això. Home,
3: però per què t'hauries de pensar-ho?
7: No sé. Home, me sembla que me sabria molt de greu, però bueno, poder la perdonaria. Si tingués un motiu, allò que sé, que m'ho digués i que no m'hagués d'entrar per una altra persona, pues, si ell fos sincer, poder la perdonaria.
3: Però a mi el que em resulta curiós és que hi ha molta gent que em diu que no serien infidels, però en canvi perdonarien la infidelitat.
7: No sé, ja t'ho dic, és que no sé què he dit jo ara.
3: Curiós, això. Series infiel a tu pareja?
7: No.
3: Perdonaries que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: No lo sé, creo que no.
3: Series infidel a la teva parella?
5: No.
3: Perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
5: No.
3: Series infidel tu a la teva parella?
7: Home, si pogués evitar-ho, no.
3: I tu perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
7: En principi no, però també dependria de les circumstàncies que hi poden haver, podríem dir, atenuants.
3: ¿Serías infiel a tu pareja?
7: No.
3: ¿Y perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
7: Puede ser.
3: ¿Puede ser? ¿Qué quiere decir?
7: A lo mejor depende.
3: ¿Depende de qué?
7: Depende cómo haya sido.
3: ¿Catalá, castellá? Series infidel a la teva parella?
6: No.
3: Perdonaries que la teva parella fos infidel a tu?
6: Tampoc.
3: Series infiel a tu pareja?
6: No.
3: ¿Perdonarías que te fuera infiel?
6: No.
3: ¿Tú serías infiel a tu pareja?
6: Según la situación, según el momento y según todo.
3: ¿Según la persona?
6: Exactamente.
3: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
6: Lo mismo que la primera respuesta. Según el motivo, según la situación, según todo.
3: ¿Tú serías infiel a tu pareja?
8: Depende del comportamiento de la mujer que tiene en casa.
3: ¿Perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
8: No tendría que ser mujer. Tendría que ser una pendona para perdonarlo.
3: Tendría que ser una pendona, no una mujer.
8: Exactamente.
3: Si fuera una mujer, le perdonarías. Y si fuera una pendona, no.
8: Si fuera una mujer, no tendría que hacerlo. Y si lo hace, sería una pendona.
3: ¿Serías infiel a tu pareja?
6: Sí.
3: Me has dejado alucinado joder, me has dejado acojonado con tu respuesta tan clara.
6: Es que es la verdad.
3: ¿Y perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
6: Indiferencia total.
3: Sí. Vamos a ver, ¿usted sería infiel a su mujer?
9: Yo sí.
3: ¿Y perdonaría que su mujer le fuera infiel a usted?
9: No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello. No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello. No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello.
1: Déu-n'hi-do l'enquesta, Déu-n'hi-do l'enquesta, Albert, de la infidelitat. Jo aquí no sabria dir si ser infidel és egoisme o no. Tu aquí abans ens has fet una petita, ens has fet 5 cèntims i dius que molts matrimonis s'han arreglat a través d'una infidelitat.
2: No s'han arreglat, es mantenen.
1: O es mantenen.
2: Es mantenen, sí. I fixa't que hi ha una gran incertesa a l'hora de contestar la pregunta. Es contradiuen, hi ha una quantitat de paradoxes. Diuen que sí, després diuen que no, sí i no. Bueno, això podríem... No sé si ho podríem, però es tracta d'una situació dintre de la nostra manera d'entendre les coses, de la manera que ens han format, que estem veient ja a simple vista que a l'hora de la realitat no defineix la realitat, o sigui que la realitat està dintre de... d'un substracte, està amagada, està hipòcritament amagada, i gràcies a aquesta hipocresia, doncs, podem viure. Lo bonic seria que un dia, no sé si això és possible, suposo que és una gran utopia, que poguéssim ser tots nosaltres i el món sencer un llibre obert i no un llibre tancat, amb una coberta, amb una fotografia o una il·lustració molt maca, però llibre tancat.
10: Informació, música, entreteniment.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
1: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb 1000 activitats?
0: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
1: Informa-te'n a empordaturisme.com.
0: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.
2: Ara escolteu La història secreta.
3: Doncs imagina.
4: Xica, tica i ballarica.
5: Sabies que el 90% dels errors de la parla es produeixen a l'inici o al final d'una conversa? Aquests errors són deguts al que coneixem com a llenguatge automàtic. És a dir, quan deixem que el subconscient faci tota la feina sense que nosaltres haguem de prestar gaire atenció. D'aquesta manera es donen situacions d'allò més surrealistes. Com quan el caixer del supermercat ens diu que tingui un bon dia, però nosaltres pensem que ens està oferint el tiquet de la compra i li contestem no, gràcies. Vigileu amb les salutacions i els comiats. Intenteu ser conscients d'allò que dieu.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
5: Hola, soc Anna Benavid. El poema que he escrit es diu L'Avi i el Tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre m'agraden els tractors. L'Avi i el Tractor. Havia llaurat amb l'Avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'Avi per poder-lo remolcar. L'Avi es va clavar de pot i no avançava ni un pas. No ve prou les cries a Harry, que no arrencaràs, en rebre xuriacades, brama, l'Avi, a mi no. Mira si amb descarretades pots fer caminar el tractor.
4: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
1: Adeu.

Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol. Dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Al català suma.
5: Yo no tengo ningún problema con el catalán, pero hablarlo me da vergüenza.
6: ¿Que te da vergüenza? Mira, al principi a mi també em va passar el mateix. Tenia molt d'accent i se'm notava, i vaig pensar, i què? I practicant-lo, ara el parlo molt millor. Sempre he pensat que és millor parlar malament una llengua que no pas no parlar-la.
7: Tingues present que a Catalunya, el segon grup més nombrós que parla català és el que té el castellà com a llengua primera. Prova de parlar en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972 51 12 68.

d'un mes electroperadiel mateix, no? En què us escoltem des de que va sortir, no? I en què va, doncs, quan me vaig quedar sola, doncs encara m'ho fet molt més companyia, i amb la música d'avui de Bach, i moltes salutacions, doncs...

0: is back in town. Mercy, mercy, mercy.
1: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entrar-hi?
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
3: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Port de Roses donarà el dret de sortida a la temporada de creuers 2026 amb la previsió de rebre 7 escales i prop de 2.700 passatgers entre els mesos de maig i octubre. Una de les principals característiques d'enguany és que tots els vaixells que arriben a la vila són creuers de gamma alta, fet que comporta l'arribada d'un perfil de turista amb un poder adquisitiu elevat i interessat en experiències culturals, patrimonials i en gastronòmiques vinculades al territori. La temporada va començar aquest diumenge 10 de maig i s'allargarà fins al 20 d'octubre. A més, un 70% de les escales es concentraran en temporada baixa, contribuint així a la desestacionalització turística de l'Alt Empordà i de la Costa Brava i generant activitat econòmica tant a Roses com al conjunt del territori. L'activitat es coordina a través de Costa Brava Cruise Ports, iniciativa creada l'any 2012 per impulsar el turisme de creuers a la Costa Brava. L'organització agrupa ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, les cambres de comerç de Girona i Palamós i forma part de les principals associacions internacionals del sector com MedCruise i CLIA.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions...
3: 19.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí. Eternament.
4: Ai.
3: L'opció dels que en saben. Parlant de música, amb Marga Herbàs.
7: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça, o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient, escolteu, us convidem a escoltar, o us aconsellem que escolteu. En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «Pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu, pots parlar més fort, que no t'escolto, es pensaria que sou uns penques.
2: I parlant d'emocions...
3: 37. Vale.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: El 25 d'abril, el 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4. Per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia.
2: Cultura.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972511268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Bé, jo el que volia parlar, ara que ha començat la campanya electoral, que tothom ha enganxat aquests paperets pels carrers, jo penso, tota aquesta gent que és molt maco, que hagin inaugurat els cartells aquests, doncs quan s'acaba la campanya, també seria bo que els mateixos ho retiressin, perquè està empaperat tot Catalunya d'aquests paperets, cartells, coses per terra de la propaganda aquesta, i estan dies i dies i dies i dies això penjat. Llavors penso que ja que ho posen, quan s'acaba la campanya, que ho tornin a treure. Els mateixos que ho han posat, no, diria jo.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 7 d'abril del 2024.
1: Modificar els nostres hàbits de vida podria ajudar a alentir el procés d'envelliment del cervell.
2: És la hipòtesi d'un estudi d'investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Han descobert per primera vegada que la velocitat d'envelliment cerebral està relacionada amb la nostra edat biològica, és a dir, l'edat que determina l'envelliment del nostre cos, que depèn sobretot dels nostres hàbits de vida. Jordi Jiménez Conde és el responsable de la recerca.
3: La velocitat en la que envelleix el nostre cervell podria modificar-se en funció de quins siguin els nostres hàbits de vida, la nostra exposició a factors com l'estrès, el tabac, l'alcohol, la contaminació, etc. I, per tant, l'envelliment també està una mica en les nostres mans.
4: El cervell cal alimentar-lo correctament, com la resta del cos. Ràdio Vila-sacra, un aliment pel teu cervell, culturalment perfecte.

0: Ja sóc a casa.
1: No cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!

0: Bé, per aquí, no els hi fotem. Com va el Gastropíndoles?
1: Va bé, va bé, va bé. Ens ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats i, mira, estem fent com sempre. 107 de la FM.
2: I bé, doncs nosaltres ja hem canviat l'aspecte dels estudis de la ràdio, ens hem posat en una cuina imaginària, tenim ja en Ventura Cantó aquí a punt. Molt bon dia, Ventura.
3: Molt bon dia i gràcies a que hi hem tornat.
2: Oh, i tant que sí, estem bé aquí dintre, eh?
3: Molt, molt.
2: Tu, avui què ens proposes?
3: Per avui hem fet aquestes galtes de porc que es poden fer, bueno, rellenes,
2: sí?
3: Com ja ho vam fer una vegada, rellenes, o es poden fer normal. Normal també es poden fer sense sos i pots tallar-la com si fos una vedella.
2: Sí, però trobo que a les galtes hi ha tanta carn a sobre, diem,
3: sí,
2: com a sota, eh?
3: Com a sota, sí, sí. I el maco de la galta és com si està ben feta, que queda l'os ben blanc,
2: sí,
3: queda l'os net.
2: Sí, sí, sí.
3: Que els gossos
2: sí,
3: allò ni si ho mengen. Sí, pobrets. Sí.
2: Bueno, escolta'm, si volem desossar aquesta galta, que ara sí, ho comentàvem, doncs, per exemple, aquesta carn que queda a sota de la galta, què fem? L'enganxem amb la
3: galta no,
2: i lliguem? No,
3: la tallem i queda l'os fora i queda oberta la galta al sota i l'os sobre.
2: Sí.
3: Ja ho fan els carnissers mateix, ja en saben, ja ho fan.
2: Ah, val.
3: Que per això es fan aquestes que es fan rellanes,
2: sí,
3: que es fan amb prunes i pinyons,
2: sí,
3: pansa de prunes i pinyons, tot barrejat, i es posa així després tot embolicat i es fa així, bueno, abans es feia amb un fil,
2: sí,
3: un fil com a feina, lligar amb els pollastres igual. Doncs ara es fan allò amb aquella malla.
2: Ah, val, sí.
3: Saps aquella malla que posen?
2: Escolta'm, però és que no entenc, això és dir, la pèl, deixant dir l'os, i l'os queda dintre mateix?
3: No, l'os ja queda fora.
2: Ah, val.
3: Sempre hi ha una cosa que s'enganxa i pots...
2: A dintre què hi posen? Pinyons, dius, què més?
3: Pinyons, panses i d'allòs, i prunes.
2: I prunes. I, bueno, i com ho fem per fer-ho, això?
3: Bueno, això es fa... Bueno, ara, de fet, ja ho vegi jo aquest dia, que se'n poden comprar, que ja en venen de farcides.
2: Uh-huh.
3: Hi ha carnissers o aquestes carnissers...
2: Que ho fan ells,
3: que ho fan,
2: no?
3: Ells. Uh-huh. Pots comprar d'aquestes fetes. I si no, si l'has de fer, les desfàs. Les desfàs, ja no cal després que s'aguantin amb l'altre. Les desfàs, les talles,
2: sí?
3: després de cuites.
2: Ah.
3: I les fas com a vedella, com si fos una vedella.
2: Ah, val, molt bé, molt bé.
3: El que passa que, esclar, després els ingredients els has de posar i tu. Has de posar les panses i les prunes, a part. O sigui, el mateix caldo, el mateix,
2: sí,
3: suc que es fa a les...
2: Val, molt bé, molt bé.
3: Bueno, doncs nosaltres, a veure, amb aquestes galtes, les fas al forn, una mica de sal i pebre, amb oli, i es vagin fent al forn, i després poso una brasa de ceba, pastanaga, aix i tomaca.
2: Molt bé. Sencer,
3: una mica
2: això?
3: De llarer, sí.
2: Sencer,
3: que després es passa amb un xino, amb un colador, que fa la salsa.
2: Molt
3: que
2: bé.
3: La salsa sempre, si queda una mica clara, s'hi posa una mica de farina, un reixet de cunyac, i després es passa. És clar, després d'allò passat, agafa la galta que l'has tret, d'allò com està feta,
2: sí,
3: la tall, bueno, treus el d'allòs que l'has lligat i la talles així, la talles rodons com si fossin vedella.
2: Ah, està bé, està bé.
3: I després, a part, per fer-li un bon d'allòs, fas un arròs bullit, pilaf, que diuen allà, borrof, que queden l'arròs. O sigui, tu agafes una mica d'oli, un gra d'all i l'arròs, que vagi rossejant. L'aigua la tapes i vagi fent a poc, i et queda l'arròs sense aigua.
2: Uh-huh.
3: Queda l'arròs sense aigua, com si fos el vapor.
2: Sí.
3: I després aquell arròs la poses així, amb una mica de sal, i la poses així al costat amb una tassa de llet, i fas l'omples de l'arròs, la tombes i queda allò arrodó així, l'arròs, acompanyant el...
2: També ha de tenir mil gustos, eh?
3: Sí, queda molt bé. Ja t'ho dic, i si ho fas, ho pots fer igual, en comptes de ser, diguéssim, de rellanes,
2: sí,
3: doncs hi fas també, hi poses, si pots posar el pinyó, hi pots posar el que vulguis, per per acompanyar la salsa. No queda molt bé.
2: Jo trobo que amb totes les carns, Ventura, és dir, ara parlem de pinyons, posar-hi pinyons, panses, prunes, però amb totes les carns els bolets hi van bé?
3: També.
2: O els bolets sempre són especials?
3: Per... El que passa que el bolet, per regla general, si és que sigui bullit o sis, o saltejat, amb all i julivert, un ratxet de conyac, i després tires dins de la salsa i queda boníssim. Si no vols bullir, és igual, perquè si és fregit amb all i julivert queda estupendament, i més sa, i més bo, i més gustós. Queda més gustós, queda molt bé. Queda molt bé així el bolet de conso. Com hi ha orianes mateix, les orianes que n'hi ha tot l'any, doncs ho fa orianes. Queda molt bé el bolet amb el rossinyol.
2: Clar, però rossinyol, a veure, l'has de comprar el congelat, segurament.
3: Bueno, és clar.
2: I si en trobes de congelat,
3: no ho sé. El rossinyol, però no, queda molt bé, queda molt bé.
2: A les olianes jo trobo que, Ventura, que queden com molt aigualides. No sé si abans els aniria bé un toc...
3: Les olianes, has de fer una cosa, les fregeixes amb l'oli, i quan fa una mica d'aigua, els escorres.
2: Sí.
3: I tornes a posar oli amb l'ai... i les orianes i amb l'ai i amb els julivert i queda estupendament.
2: Ah,
3: bueno, ja queda, i agafa un altre gust.
2: Potser sí, clar que sí.
3: Amb una mica de sal i pebre i queden boníssims.
2: Perquè, clar, si els poses, ja, per exemple, si estàs fent vedella, posem, no? O galtes, que és el plat que estem parlant avui, no? Esclar, els hi poses ja allà quasi directament, trobo que queden com un bon gust que no...
3: No, ha de ser així. O sigui, ja t'ho dic, has de treure l'aigua que fa. Això és com els calamars. Tu fas calamars, diguéssim, saltejats i sempre fa aquell suc. Doncs tu l'escorres i tornes a posar l'oli ben calent i el calamar després amb l'ai i julivert, que eren els calamars saltejats. Estupendo.
2: Molt bé.

0: E ela estava lá a tomar água toda. E eu faço todo trinchado.
1: Uhum.
0: E pôs a minha mesa de batata bolhida, e sim, pele e todo.
1: É.
0: Tens lá a pele, ela está aí em quadros. E ela pôs exercício ao udu, também pôs para o udu.
1: Uhum.
0: E depois faz amb boli, vinagre e pebre, e fica de uma maneira quando se usa na saladilla.
1: Mira, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, en Joan...
0: Passa que és diferent d'en Joan, que li dava el pepino a part.
1: A part, sí.
0: Però aquí no, aquí tot barrejat.
1: Tot barrejat, ah, està molt bé, doncs, això,
0: és molt bé, és una bona idea per l'estiu, eh?
1: Són d'aquests plats, no?, que es van, doncs, sapiguent, doncs, de boca a boca, no?
0: Sí, sí.
1: I que potser hi ha males no també la imaginació de poder-los de preparar.
0: Sí, sí.
1: Aventura.
0: I pots posar també atún, pots posar tota classe de coses que
1: sí, sí,
0: com una ensaladilla, però una ensaladilla tipus gazpacho.
1: Molt bé, molt bé.
0: I jo m'agrada molt.
1: Molt bé. Doncs bé, nosaltres avui hem fet aquest plat, que són d'aquestes galtes, ingredients, doncs, aventura per aquestes galtes, diem quins són, per ja els a fer.
0: O sigui, comprar la galta i els ingredients. Tomàques, ceba, aix i pastanaga.
1: I pastanaga.
0: Per fer la brasa per dir-ho. Esclar, després el ratxet de conyac, es posa l'ai i una mica de pebre.
1: Sí.
0: I, doncs, i després es passa, bueno, els ingredients que hi ha, ja és el que he dit, que és per fer... Bueno, els ingredients, de fet, és només la galta i,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: la sal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, i esclar, després, les, si has de posar, si ho fas, si ho fas relleno, i si ho fas relleno igual, la pansa, els pinyons i les
1: prunes,
0: les
1: no?
0: Prunes.
1: Molt bé, doncs nosaltres que acabem aquests fogons i davantal per avui amb aquestes galtes rellenes, les hem de provar, és un plat selecte
0: que
1: segurament podrem doncs, oferir-los a
0: un altre,
1: la família.
0: Un altre gust,
1: sí.
0: A la vedella també és molt bona.
1: Potser si no es diu no, la gent que tinguem convidat potser no saben si és vedella, tocino o què, no?
0: Com és tallada així rodó com la vedella, com un tall rodó, diguéssim,
1: sí.
0: També es pot pensar que sí, un tall rodó.
1: Molt bé, gràcies Ventura també per aquesta estona.
0: Fins
1: la propera setmana, adéu.
0: L'altre.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A veure, què ha de tindre una bona taronja?
2: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
1: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
2: Les taronges i mandarines Estudiante.
1: La fruita que sempre trau matrícula d'honor.

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses en la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fer-se mal o trobar-se malament pel carrer són situacions incòmodes que poden viure els més petits. Per poder-los ajudar, neix Fes un truc, una campanya que els permet telefonar a alguna persona que els pugui ajudar a través d'un establiment adherit. Miquel Samper és conseller.
2: Doncs que els nens, quan tinguin una necessitat, nens i adolescents, com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, que hagin perdut, doncs, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç, doncs, es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, doncs, a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
1: De moment, 5.000 establiments de tot Catalunya ja s'hi han adherit, 600 dels quals són a Lleida.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Fou el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
6: Per la institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, el important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
5: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
7: Agència Catalana de Notícies.
8: All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you.

0: i ara demana un desig.
1: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
3: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà el resultat.

El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Lluís, de què em faig el tàper demà?
3: Queda mongeta tendra i botifarra realment deliciosa.
2: Realment?
3: Sí, sí, sí, de Ral d'Avinyó.
4: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.
2: Mmm, realment.

0: es
1: Cavity Sim.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ramaders del Pallars Sobirà alerten que la tuberculosi bovina ja circula entre sengles, cérvols i cabirols i reclamen més control d'aquesta fauna salvatge per protegir el seu bestiar. En aquest context també demanen que retiri a Catalunya l'estatus de zona indemne de tuberculosi perquè això implica que un únic positiu obligui a sacrificar tots els animals d'una explotació. Ens ho explica des de Sort el Pau Rovira.
2: El sector assegura que els contagis no provenen del bestiar domèstic sinó de la fauna cinegètica que conviu amb els ramats a les zones de pastura de muntanya. Els ramaders reclamen, doncs, recuperar els protocols antics i sacrificar només els animals positius. Alerten que mentre no es controli la fauna infectada, els contagis es poden repetir encara que les explotacions es desinfectin completament. També exigeixen controls sanitaris i vacunació d'animals salvatges, especialment a l'entorn de la reserva de Boumort, on asseguren que ja s'han detectat exemplars contagiats. Genís Ferrer, ramader del Pallars Sobirà, explica la seva doble demanda.
3: De que es faci una actuació exemplar i es faci amb la fauna salvatge i l'altra que fem un pas enrere, sortiguem de zona indemne perquè no ho som. No ho som i ara mateix està constatat de que si la fauna salvatge ha estat contaminada com està, no podem permetre de ser zona indemne. I hem de tornar al protocol anterior de cas a cas i només sacrificar l'animal que sortigui positiu.
2: Les denúncies arriben pocs dies abans de l'inici de la transhumància, quan els ramats pugen a la muntanya per passar-hi l'estiu. A més, si no es prenen mesures immediates, assaig amenaça amb mobilitzacions mitjançant el seu president, Pere Roquer.
4: És que se'ns demana a nosaltres vacunar, mirar, analitzar. Pues el que demanem és que tota aquesta fauna cinegètica sigui vacunada i analitzada. Tot el que ens demanaran els ramaders d'aquí de les comarques del Sobirà, Jussà, Val d'Aran i comarques del Pirineu en general de Catalunya, nosaltres estarem al costat com sempre hem fet. I si s'ha de tallar carreteres, pues tallarem carreteres.
2: El sector alerta que molts professionals tenen por de nous contagis i d'haver de sacrificar explotacions senceres.
0: Informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara, informar, explicar, entendre.
5: A Ràdio Vila-sacra.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: I parlant d'emocions.
2: Ràdio Vila-seca. 2.
4: A punt per dir sí. Yes.
5: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
6: D'amor?
5: Sí.
6: Quan?
5: Aviat.
6: Aviat?
5: Molt aviat.
6: Molt aviat?
5: Ja.
6: Ja?
5: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: parlem i entenem.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Servei públic. Yeah, yeah, yeah. Impulsem la cultura.
2: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
3: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
2: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
3: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
2: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia, explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i es trembli una relació d'amistat.
3: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que sorgeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant. Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.

0: tanca els ulls.
1: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.

0: Net elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Aquest any a Roigset volíem fer una gran campanya de publicitat amb explosions, efectes digitals a l'estil Avatar, fins i tot havíem contractat el Timothy Chalamet. Però quan ens van dir que era per comunicar un 50% de descompte, qui necessita fer publicitat? Contracta ara el servei de manteniment de calderes de Roigset i paga la meitat. Contracta'l a roigset.com.
4: 100% Empordà.
5: Estalvia 90 euros amb un preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Energia26.

Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Bon dia, carinyetes. M'he despertat a les 2 del matí, no em podia dormir, i aquí estic. Abans de descobrir-vos, jo no sintonitzava aquesta cadena, però no es toquen els dials ni al quarto de bany ni a la cuina. Fins i tot la noia que m'ajuda a casa, bueno, us escolta sempre quan vens dilluns, que molta gent se n'ha adonat i molta no. Però, bueno, ja ho demostreu, no?, el que sou. Molts petons a tots. Que sigueu feliços i sort.
4: Participa amb nosaltres.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem? Pots!

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: A tu, com t'agrada menjar la vedella?
3: Molt fàcil, vedella, la planxa, amb una miqueta d'all, així de simple.
4: Bueno, a mi no m'agrada la carn amb salsa. La cuino molt crua, eh? Volta i volta.
5: Volta i volta, poc feta i amb una mica de sal.
6: També a la planxa, volta i volta i una miqueta de sal i punt.
7: A la planxa, amb verdures al costat o amb alguna salsa de formatge o de bolets.
8: Als meus fills agrada l'arrebossada, l'escalopa i també a la planxa.
9: Jo la preparo amb hamburgueses, també la faig a la brasa.
4: La vedella m'agrada més poc cuita, però si amb salsa o algo, sí que m'agrada més amb temps de cocció.
10: Cuino un roast beef al forn.
11: Como la carne siempre guisada, con la propia salsa, con la ceba, con las patatetes.
12: Doncs jo faig el fricandó, vaig a la carnisseria, demano que em calli la vedella per fer fricandó, miro la recepta i la segueixo els passos, i és molt fàcil.
13: Jo, primer de tot, el que faig és agafar all, el pico ben picadet, el poso per sobre de la vedella i poso vi blanc. I això ho deixo tota la nit. El dia següent, doncs el que faig és fer aquesta vedella, volta i volta. La vedella queda entre fregida i cuita i el vi li dona un sabor molt, molt bo.
14: És una bona recepta per tenir una vedella tendra i boníssima.
15: Un altre truc perquè la vedella quedi ben toveta, ben suau, que s'esmicoli bé quan fas un fricandó,
16: és deixar-la que faci el xup-xup amb un tap de suro d'una ampolla de vi que tu tinguis o d'un tap de cava que tinguis que t'hagi sobrat, ben netet, i quede super tendre.
17: Nutrició amb Laura Crosas.
18: La cuina per lots o el famós batch cooking. La cuina d'organització sempre ha format part de la majoria de les llars. És una tècnica que permet alimentar-se saludablement tots els dies de la setmana, cuinant menys hores i, per tant, guanyar temps i llançar menys menjar. És un tipus de cuina que ha tornat a agafar força pels ritmes de vida actuals, on gairebé sempre falta temps. El batch cooking permet en dues hores de cuina setmanal anticipar gairebé tots els àpats. En què consisteix? Primer de tot, cal assegurar que tindrem prou recipients per guardar tot allò que cuinem. Podeu reutilitzar pots, recipients o carmanyoles de vidre. Caldrà posar els aliments cuinats als pots i deixar refredar sense tapa per després guardar-los a la nevera o al congelador fins al seu consum. Haureu de planificar el menú de la setmana per saber el que caldrà comprar i cuinar. Evitareu comprar productes innecessaris i assegurareu tenir tot allò que necessiteu per cada plat. Recordeu que en funció dels imprevistos de la setmana, el menú podrà anar variant. Per tant, procureu fer preparacions que serveixin per diferents tipus de plats. Per planificar els menús, cal tenir en compte els diferents grups d'aliments: cereals, llegums, verdura, proteïna. El principal han de ser els vegetals. Preparar amanides en frasco de vidre, sopes i cremes, verdures escaldades, vapor, forn o ofegades, o fins i tot ratllades amb unes gotes de llimona per afegir les amanides. També podeu emmagatzemar la verdura neta i tallada, a punt per coure, o per crear una amanida amb bròcoli, romanesco, coliflor, espinac o enciam. Escolliu llegums de tot tipus i cereals integrals: arròs vermell, negre, basmati, tall, barreja d'arrossos, pasta, cuscús, quinoa. Es deixaran en remull amb aigua la nit abans, els courem, passarem aigua fresca, escorrerem i envasarem. Podeu aprofitar per deixar fet hummus per untar per esmorzar o com a plat d'algun dinar i o sopar amb palets de verdura fresca. Per la patata o el moniato, els bullirem amb pell o al vapor o al forn. Deixarem que es refredin i refrigerarem. Com a proteïna animal, es poden deixar fets ous durs per afegir amanides, sopes o cremes. O bé fer remenats o truites en 5 minuts durant la setmana afegint les verdures ja cuinades i envasades. També es poden usar peixos blaus petits en conserva, de pot de vidre, sardines, seitons, barat, o tenir cuinades a punt per enfornar croquetes o mandonguilles. Una altra opció seran els estofats de pollastre o gall dindi o vegetarians amb tofu. Altres preparacions que es poden deixar a punt seran lasanya, quiche, canelons o carbassons, carbassa o alberginer farcides, que només s'hauran d'escalfar. El dia que preparis els plats, procura aprofitar el forn per també fer rebosteria casolana i saludable. Recordeu tenir coses al rebost i a la nevera per acabar de muntar els plats, com cogombrets, espàrrecs, olives, llavors o fruits secs. Us deixo un exemple per una setmana: salsa de pastanaga o bolognesa, saltejat de verdures, caldo de verdures i pollastre, crema de carbassa, carxofes al forn, rostit de col i moniato, romanesco o bròcoli trossejat sense rentar i en cru, macarrons d'arròs integral cuits, arròs semi-integral cuit, quinoa cuita, humus de zuquis, cigrons amb verdures del curri, dos o tres ous durs, patata rostida i mandonguilles de verdures i gall dindi. Recordeu que podeu coure més d'una quantitat d'un sol cereal i un llegum i repetir el mateix dos dies. A la següent setmana només caldrà escollir-ne dos de diferents. Descobrireu que amb aquesta cuina disminuirà el temps de decisió de què menjar, guanyeu temps i qualitat a la dieta i eviteu haver de recórrer a menjar ràpid o poc saludable.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: I parlant d'emocions.
2: 7. Tanca els ulls.
3: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
4: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món... És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
5: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans amb por del cel.
4: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc. A vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat? Avancem junts.
3: Ara, Dimen, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Dimen, tan senzill com això.
4: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Tens alguna cosa a dir?
0: 972 51 12 68.
3: Digues la teva i t'escoltarem.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Escolta una cosa, jo tinc un cuerno, que és un cuerno de veritat. Mira, va. I és cuerno de cuerno, d'aquells de banya. I a casa encara em sembla que podeu fer-me sol i deu veure, ara li diré quina que m'ho porti, si cas.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de novembre del 2025.
1: Parlar diversos idiomes ajuda a retardar l'envelliment del cervell i protegeix tant la salut cerebral com la de la resta del cos. És el que mostra un estudi amb dades de més de 86.000 persones de 27 països europeus, segons el qual les persones que només parlen un idioma tenen més del doble de probabilitats de tenir un envelliment cerebral accelerat. Segons la recerca publicada a Nature Aging, les persones que parlen almenys un idioma addicional tenen més de dues vegades menys probabilitats de tenir un deteriorament ràpid del cervell i l'efecte seria acumulatiu. És a dir, com més llengües parla una persona, la protecció cerebral seria més forta. Els investigadors van analitzar dades durant aquesta feta a tots els participants que tenien entre 51 i 90 anys i van analitzar amb intel·ligència artificial si tenien un envelliment cerebral més ràpid del previst i en tots els casos parlar més d'una llengua es relacionava amb una millora de la salut cerebral. Els responsables de l'estudi creuen que parlar diversos idiomes a favor la plasticitat del cervell, l'entrenament cognitiu i també millora les relacions socials de les persones i, per tant, redueix l'estrès i els seus efectes neurològics negatius. Parlar diversos idiomes ajuda a retardar l'envelliment del cervell i protegeix tant la salut cerebral com la de la resta del cos. És el que mostra un estudi amb dades de més de 86.000 persones de 27 països europeus, segons el qual les persones que només parlen un idioma tenen més del doble de probabilitats de tenir un envelliment cerebral accelerat.
2: Pensa, pensa.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
7: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
8: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
9: I parlant d'emocions...
1: 89.

0: Doncs és un dels principals factors de risc cardiovascular que pot provocar infarts, angines de pit, però també problemes renals o ictus. Es calcula que gairebé la tercera part de la població d'entre 30 i 70 anys la pateix. Una incidència encara més elevada entre els 60 i els 70 anys. Es coneix com la malaltia silenciosa perquè la persona pot fer vida normal, els símptomes no es manifesten, però el risc sí que existeix. El doctor Marco Paz, cap de cardiologia de l'Hospital Santa Caterina de Girona i president de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i Risc Vascular, incideix en la importància de la prevenció.
1: Concienciar a la persona de la importància que tiene que controle sus cifras de presión arterial. Solo en algunos casos, cuando hay un aumento, un incremento muy brusco de las cifras de tensión, en ese caso puede aparecer sintomatología, pero hay personas que conviven con su hipertensión años y años y desgraciadamente se les diagnostica cuando ya el daño está hecho y entonces cuando tiene uno de los eventos que queremos evitar en la medida de lo posible.
0: Pressió arterial sempre sota control. Un gest tan quotidià com prendre's la pressió.
2: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.
3: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
4: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
5: Adeu, adeu!
6: Gent Ràdio Vilasacra, gent amb civisme total.
7: Adeu, adeu, adeu, adeu.
6: Ser cívic és tenir servei.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

Eo. Noticias, curiosidades, música y sensación.

Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

0: pocs sectors criden tant l'atenció com el món de la gastronomia i els vins. Fa uns anys era glamurós anar a un restaurant propietat d'algun famós, on generalment no s'hi menjava gaire bé, i finalment la majoria acabaren tancant.
1: Joaquim Vila.
0: Avui tot empresari que es preui, coneixedor o no del món del vi, però que hagi triomfat en els seus negocis, té que posar una ampolla sobre la taula de vi de la seva propietat. Aquest boom de gent coneguda i famosa que han aterrat en el món del vi, en general ha sigut positiu pel sector. Lluny de l'èxit empresarial o no d'aquests nous cellers, que això és un altre tema llarg i complexe, l'arribada d'aquests personatges populars ha ajudat que la gent, coneixedora o no, s'interessi més pel món vinícola i, si més no, li desperti una certa curiositat. Fem un repàs ràpid d'alguns dels cellers més rellevants. El primer famós en la història vitivinícola moderna espanyola fou el marquès de Grinyona Toledo. Avui el seu celler és un projecte consolidat i de gran prestigi, exemple d'un estil de viticultura i de saber fer. El dissenyador i modista gallec Roberto Verino té el celler Terra do Gargalo a Monterrey. Empresaris i constructors n'hi ha com José María Entrecanales amb els seus vins a Rayana Mèntrida o Alfonso Cortina amb el Valle García Ciudad Real. Arquitectes com Rafael Moneo amb el seu La Mejorada a Valladolid, i d'artistes en tenim un munt d'exemples, des d'Emilio Aragón a Bertín Osborne, passant per apassionant projecte del director teatral Manuel Manzaneque a Finca Élez, el primer celler amb denominació d'origen pròpia, fins a casa nostra, el Priorat, on Lluís Llach amb el seu Batllac defuig de frivolitats i ofereix un projecte sòlid i basat en l'exigència i qualitat, o el celler d'en Joan Manuel Serrat, o fins i tot l'arribada al Priorat de Gerard Depardieu. Potser les primeres ampolles es venen per la signatura del famós, però és necessari fer grans vins per seduir anyada rere anyada a un públic cada cop més coneixedor i exigent.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Temps per la cultura.

0: Sabeu què? Tindre i vindre són dos verbs igual de correctes que tenir i venir. En llocs com el Camp de Tarragona, en què tota la vida s'havia dit tindre i vindre, s'estan deixant de fer servir aquests verbs perquè la gent creu que són incorrectes. Però no, si de forma natural dius tindre i vindre, pots seguir-los dient i escrivint sempre que et surti del nas. Tothom, absolutament tothom, conjuga aquests verbs com si fossin tindre i vindre. Tothom els conjuga com vendre i no com dormir, per molt que diguin tenir i venir. Diem jo tinc i jo vinc, igual que diem jo venc. Però no diem jo teno o jo veno, com sí que diem jo dormo. Per tant, per com els conjuguem, els verbs que tenen més raó de ser són tindre i vindre, i no tenir i venir. Ben mirat, podríem eliminar tenir i venir del diccionari, no trobeu? Yeah, yeah, yeah.
1: Busca, compara.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
3: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
2: I l'aigua?
3: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
1: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona i el Centre Nacional de Supercomputació que analitza per primera vegada l'impacte conjunt dels contaminants a Europa amb dades de 31 països i que ens explica l'Anna Banyeres.
3: L'estudi ha analitzat quines són les conseqüències de l'exposició combinada a partícules fines gruixudes, diòxid de nitrogen i ozó, els quatre principals contaminants atmosfèrics, i els resultats confirmen que a curt termini s'associa a milers de morts prematures, però sobretot que els homes joves són més vulnerables que les dones, tot i que amb els anys canvia. Carlos Pérez García Pando, del Centre Nacional de Supercomputació.
4: Los hombres menores de 65 años muestran una mayor vulnerabilidad a partículas y óxidos de nitrógeno. Puede ser por diferencias de exposición, tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo o aparición más temprana de comorbilidades. A partir de los 65 años el riesgo tiende a ser mayor en mujeres.
3: També s'ha vist que la causa de mort és diferent.
4: Las partículas y el N2 asocian de forma más marcada a la mortalidad cardiovascular en mujeres, mientras que el ozono muestra un mayor impacto relativo en hombres para mortalidad cardiovascular y respiratoria.
3: Uns resultats que subratllen la necessitat de mesures adaptades a les poblacions vulnerables en lloc d'estratègies comunes.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra...
2: Caiguts del cel...
1: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Vull aigua Donen Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb aqua.
2: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.

0: El millor moment no és blanc, és gelo. Per temps limitat. Més informació a mimma.net.
1: Avinguda de Roses, 73. Polígon Vilatenim, Figueres.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.

Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: Exacte.
1: Poesiaimés.cat.
2: Oració final al Crist de la Tramuntana. Carles Fages de Climent. Braços en creu damunt la pia fusta, Senyor, empareu la closa i el sembrat. Doneu el verd exacte al nostre prat i mesureu la tramuntana justa que eixugui l'herba i no ens espolsi el blat.

El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt. Saps què vol dir experiments?
1: Saps què vol dir radiofònics?
0: Doncs això. Ho entens o encara?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
2: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
1: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat.

0: 012. La millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
2: amicsdelagentgran.org.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, mira, estic molt decebuda amb la humanitat. Perquè aquí hem parlat de que li treuen els ulls als ocells perquè cantin més, que és veritat. Hem de matar els jabalís amb fletxes, que jo que no hi ha... És que jo no ho entenc, no hi ha cap més sistema. Però a Canadà mateix es dediquen a matar foques. I com que els hi feien nosa 100 huskies, els han matat a tiros, els han degollat per no haver-los de mantenir, i els tiraven inclús el dia 21 i 23 d'abril de l'any passat, els van matar, els van tirar vius i tot en una fossa comun. De veritat, estic desenganyada, perquè penses que allà són més civilitzats i veus que d'animals n'hi ha a tot arreu. Per què és l'home tan dolent i tan cruel? És que no ho entenc. Jo ho vaig llegir ahir, això. Dic, matant-te de huskies de Vancouver. Els han degollat. És que el comportament és per estudiar, eh?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Bon dilluns, 18 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

0: Dilluns 18 de maig, avui parlarem, evidentment, de la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb la salvació de l'Espanyol ja matemàtica, després de les dues victòries que van arribar en el moment oportú, després de 18 jornades sense fer-ho, com dèiem. Ahir el conjunt perico va guanyar 1-2 al Sadar per segellar, com dèiem, matemàticament la permanència. Que encara no ho té fet és el Girona, que això sí, depèn d'ell mateix, ha de guanyar en una final per la permanència dissabte vinent a Montilivi, a l'Elx. Només li val la victòria, això sí, el conjunt de Michel, que ara mateix ocupa posició de descens. També parlem de la victòria del Barça 3-1 contra el Betis, en el comiat de Robert Lewandowski de l'Spotify Camp Nou, i també d'aquest ple de victòries del Barça a casa aquesta temporada, tant a l'Spotify Camp Nou com, evidentment, també a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també hi ha jugat com a local. Molt futbol, també amb el repàs dels play-offs descens a la segona federació masculina, a les semifinals catalanes, i també tindrem bàsquet, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Els blanquiblaus van sumar a Pamplona la segona victòria consecutiva 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García i certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà a salvació a l'última jornada a casa contra l'Elche. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi, jugarà aquesta última jornada en què el Barça tanca la temporada a Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen el ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, volíem dir. Nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar a l'afició emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte Gran Canària i Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa. Tercera consecutiu, Claudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja guanya Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscaran el ple de títols en la final de Champions a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, entrenat per l'exblaugrana Jonathan Giraldez.
0: Serà dissabte a les 6 aquesta final. I l'Ona Sant Adrià fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Women va superar 4-1 a de la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que Europa i Nàstic dependran de si mateixos en l'última jornada per aconseguir l'objectiu.
1: Els arlequinats van perdre amb l'Antequera 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per al Dense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar segona plaça i donar de pas, volíem dir, un cop de mà al Nàstic. Els tarragonins van guanyar l'Europa 2-1 amb un penal molt polèmic. Al minut 89 surten del descens i dependen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa a Can Dragó, dissabte vinent jugaria un històric playoff d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Redis, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminats a Ourense del playoff d'ascens amb una derrota per 2-1 als roig i negres, acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Redis s'enfronta el curs vinent a un dels 4 catalans que juguen al playoff d'ascens de segona federació. L'anada de les semifinals catalanes, en aquest cas, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hospi en partit d'anada. En l'altra semifinal, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. Setmana vinent es juguen les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat a l'última jornada, mentre que els de Guinardó tornen a tercera 7 anys després de l'empat sense gols a camp del Sant Just Atlètic. A les semifinals del playoff per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumet Rubí i Prat Sant Mauro. I baixen a primera catalana Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. Ara en parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Íñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 a la Lliga Femenina. Això sí, l'Unis va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: I ara, cinc categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB.
1: Així de tant, es van certificar permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. 12a victòria i continuïtat a la CB a falta dues jornades per al final de Lliga. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista el líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça, quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenint en compte els 2 ajornats. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, a Can Barça se segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a final de temporada. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Plat d'Urgell van superar a la final per 1-3 el Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Ainia Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugarà el primer partit de la semi catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3. Dissabte arrenca la primera semi que enfrontarà Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
0: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant el títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Bulihamini grec. Les matalonines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i el Sabadell serà ganassent després de 4 anys seguits entre les millors d'Europa. La final a 4 es juga del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rubinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I tindrem final catalana a l'Eurocup de waterpolo femení.
1: Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final, també a doble partit, serà dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb el Gran Premi de Catalunya accidentat a MotoGP.
1: Sí, Martí, malauradament el cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar per quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, que va acabar ahir amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries al Camp Nou en el comiat de Robert Lewandowski. Anem a pams. Primer amb l'equip que va aconseguir ahir l'objectiu, l'Espanyol, que després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat dos triomfs seguits per segellar aquesta permanència. El d'ahir, 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té fet, no té la permanència assegurada. Carlos Romero, amb un bon gol des de fora l'àrea, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 després de l'empat del conjunt navarrès contra el seu exequip. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Content perquè al final no he tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Un Manolo González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana. Ell ho té clar, vol complir el contracte com a mínim.
1: Tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort i ho vaig dir de veritat. Jo sé que la gent no em creu, quan vam perdre l'Oviedo vaig dir que pujaríem. Vaig dir que vam pensar que ens salvaríem. I aquest any el mateix. Jo sé que complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant.
0: En qualsevol cas, Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta, i atenció perquè amb una carambola en l'última jornada tindria fins i tot opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. En l'últim partit del conjunt Berico rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga a res. Sí que s'hi juga, i molt, en l'última jornada el Girona, que ahir va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid en el comiat de Griezmann, del club Matà de Ser, en un partit en què només va faltar efectivitat perquè els gironins van tenir moltes ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final, i un solitari gol de Lukman, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Girona FM, Pavilla Fanyer.
2: Els gironins van tenir ocasions per poder puntuar davant un Atlètic de Madrid més centrat en l'homenatge a Griezmann que no pas en el partit, però la manca de gol va tornar a condemnar l'equip de Mitchell. Un cop de cap de Brian Hill, on era més fàcil marcar que fallar, va resumir la impotència ofensiva del Girona mentre Lukman feia el gol de la victòria local. Mitchell, després de la derrota, va voler fer arribar un missatge als seus jugadors i a l'afició de cara al partit decisiu.
3: I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar en la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. Ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: Una altra mala notícia del partit va ser la lesió d'Alejandro Francés, que pot ser greu. Dissabte que ve a Montilivi, davant l'Elx, els de Mitchell tindran l'última oportunitat per certificar la permanència davant la seva afició, però només val la victòria.
0: Gràcies, Pau. Si no canvia res, serà dissabte a les 9, com sentíem, aquesta última jornada, com a mínim amb els partits amb coses en joc, entre els quals, evidentment, per descomptat, hi ha el Girona-Elx a Montilivi, en què només els val la victòria, els blanc i vermells, per mantenir-se a primera. I pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana ahir contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'hi han jugat partits com a local aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip de falta directa i després va aprofitar un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va ratllar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però João Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Ahir el partit, el de menys i també el resultat, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick.
4: Crec que ha estat un comiat perfecte per a ell. Mai oblidarem això. Crec que ha estat molt emotiu. I també es pot veure que té tot el cor aquí a Barcelona, amb aquest club, amb la gent d'aquesta zona. I jo li he de donar les gràcies al Robert, perquè és una persona fantàstica i un jugador de classe mundial.
5: Thank you, Robert, because he's a fantastic person and a world-class player.
0: I més noms propis, en aquest cas el de João Cancelo, autor del tercer gol blaugrana, com dèiem. Ell es voldria quedar al Barça al vol, però cal gestionar el seu contracte amb l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Ho explicava Flick.
5: Everyone can see what he gave us or gave us.
4: Tothom ha pogut veure el que ens ha donat en els últims partits. Realment ho valoro molt, però al final no és fàcil. En Deco ho ha de fer, s'ha d'encarregar de gestionar-ho i hem d'esperar a veure què passa. Però és un jugador fantàstic i també ho dona tot per aquest club. I realment valoro molt el que he vist d'ell.
0: Ja fa mesos, però s'intensifica evidentment més la feina de Deco amb la temporada ja acabada, tot i que encara quedarà un partit. En principi dissabte vinent, com dèiem, a Mestalla contra el València, que ahir s'ha salvat i té encara opcions de classificar-se per competició europea. El Barça, que abans d'aquesta última jornada manté els 11 punts de marge sobre el Real Madrid i tanca el curs a casa, com dèiem, en ple de victòries, 19 de 19, batent un nou rècord. En l'última jornada, insistim, València-Barça, Espanyol-Real Societat i aquest final per la, per, aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els junins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió.
6: Esports.
0: Més futbol, el Barça femení ja se centra en la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo, després de celebrar la Copa de la Reina, aconseguida dissabte a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugranes poden fer per segona vegada la història el ple de títols si superen el Lió de Jonathan Giraldez a la capital noruega, amb el dubte, recordem, de la participació precisament de l'extrem blaugrana noruega, Caroline Graham Hansen. I tornant a la categoria masculina i a la Lliga, també quedarà només una jornada de la primera federació, aquest cap de setmana vinent. El Sabadell ja s'ha quedat sense opcions d'ascens directe, després de caure a casa contra l'Antequera i de la victòria de l'Eldense, que serà l'any vinent a la segona divisió. Ara cal certificar, això sí, la segona plaça de cara al play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: L'Eldense és el que ha sortit guanyador d'aquesta partida a tres bandes i no ha hagut d'esperar ni tan sols a l'última jornada per aconseguir-ho. El triomf blaugrana 2-1 contra l'Atlético Madrileño ja eliminava per si mateix els matalassers, però la derrota del centre d'esports 0-1 contra l'Antequera també deixava fora de combat els arlequinats. Reconeix el tècnic Ferran Costa que qui s'ha endut el premi és el que més ho ha merescut.
7: Hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades doncs hem tingut situacions que no hem de... Bueno, que ens mostren doncs que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip.
2: Desencís dels grans en una nova creu alta de rècord que va fregar els 11.000 espectadors. Tocarà intentar-ho pel tortuós camí del play-off, i la recomanació de Costa és que tothom ho assumeixi el més aviat possible.
7: El que hem de fer és ser llestos. El botonet vermell, que no l'hem hagut de treure en tota la temporada, que segueixi guardadet al calaix, perquè ara mateix l'únic que pot passar és que si no som prou humils per valorar la lluita tan brutal que tenim per endavant i la grandesa de la fita final, ens arrepentirem amb el temps.
2: La lluita ara és per intentar acabar segons i així poder tenir tots els avantatges en el play-off, que no són pocs. Gaudir sempre de la tornada a casa i sortir guanyadors en cas que l'eliminatòria acabés empatada després d'una hipotètica pròrroga. Si el Sabadell vens a l'última jornada a Tarassona, assegurarà el subcampionat de grup.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta zona de play-off, cinquè a l'Europa, malgrat perdre el nou estadi contra el Nàstic, que va aconseguir un triomf balsàmic amb un penal a l'últim minut, que era bé, que el fa dependre d'ell mateix a l'última jornada. Com a màxim tindrem tres catalans a la categoria de bronze del futbol estatal, perquè el Reus Redis es va acomiadar dissabte del somni de l'ascens en perdre la tornada de la primera eliminatòria de play-off a Ourense 2-1, la nova ràdio de Reus, David Fernández.
8: El somni de pujar a primera ref es va esvair dissabte després de tancar la temporada perdent per 2-1 al camp de l'Ourense en la tornada de la promoció d'ascens. Tot i l'eliminació, el Reus Futbol Club Redis va deixar una bona imatge i va competir de tu a tu davant el conjunt gallec. Rufo Sánchez va avançar l'Ourense al minut 7, però el Reus va reaccionar amb personalitat i Frank Carbià va empatar el 30 després d'un primer temps dominat pels rojinegres. A la represa, els reusencs van continuar insistint, però quan millor estaven, Justino va fer el 2-1 definitiu al minut 73. Després del partit, els vestidors, l'entrenador reusenc Marc Carrasco, s'adreçava així als seus jugadors desolats.
9: Nos sentimos orgullosísimos de todos vosotros, creo que todo el mundo está con nosotros, habéis hecho algo espectacular hoy, a lo largo de todos estos años, nos tenemos que sacudir y levantar, pues todo va de esto, nada más. Hemos peleado y creo que no nos podemos recriminar nada.
8: Així s'acaba una molt bona temporada d'un equip, el Reus Futbol Club Redis, que ha aconseguit 4 ascensos en 5 anys.
0: Gràcies, David. I parlant de play-off, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació, amb avantatge dels dos equips de priori favorits per quedar a dècada segon i tercer a la classificació. El Cornellà va superar la Vilanova 0-1, aprofitant un gol de rebot en pròpia porta, mentre que el Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Hospi. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán.
10: El Badalona va fer un passeig gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escap
0: Capolats es van imposar per 0-2. Aquest és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part va ser controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparrin. Toni La Rosa va transformar un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1. Un resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, els Escapolats van continuar dominant la situació. Però, curiosament, quan el conjunt local es va quedar amb 10 jugadors per expulsió per doble targeta groga del migcampista Aguza, va ser quan el partit va canviar. L'Hospi, amb molta rauxa, va generar 3 grans ocasions per empatar el partit. Entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria van impedir el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, va decretar el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada va beneficiar el Badalona, que en el temps afegit va marcar un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Aquesta va ser la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
6: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
0: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'Estadi Municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar la ronda.
10: Esports.

0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la Sever, en parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
1: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club al desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, es mostrava satisfet per la renovació.
2: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
1: Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Fontejau. La primera va ser el 2015, quan va agafar l'equip en la recta final de temporada i el va dur al seu primer títol de Lliga. La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
0: Gràcies, Pau. Tornarà a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. Ara, 5 categoria masculina i victòries al Barça, del Lleida i el Joventut importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb la victòria i la permanència 75-72. Va guanyar el Hayo Post Lleida al Gran Canari, al Barris Nord. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
3: Molta emoció, molt content, sabíem de la dificultat, no? Aquesta lliga és molt difícil, avui teníem a davant un rival amb molt de talent i bueno, teníem la primera oportunitat per a fer-ho matemàticament, no? I el partit, jo crec que fins a la mitja part se'ns ha ficat molt de cara, no? Però després, bueno, ells han tret, ja et dic, el talent individual aquest, han començat a remuntar i jo crec que hi ha hagut un moment que érem 5.000 persones amb el cul apretat aquí al pavelló, no? I bueno, sabíem que el repte era difícil però important i crec que al final doncs, ens hem juntat tots, equip, afició.
0: 12a victòria pels lleidatans que segellen la permanència, com dèiem. Tindrem 5 equips, per tant, un altre cop catalans a la màxima categoria de nou. Veurem què passa amb el Morabanc Andorra, que ara mateix és en descens. Pel títol lluitaran el Barça i la Penya. Ahir els verdineres van guanyar a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, i el Barça va guanyar 97-102 a la pista del Tenerife. Els blancs que es troben empatats amb 23 victòries amb UCAM, Murcia i Baskonia, mentre que el València, que ha jugat un partit menys, en suma 22 en la lluita per la segona posició. Això pel que fa al Barça, que també està pendent, evidentment, de la continuïtat de Xavi Pasqual de cara a la temporada vinent.
4: Esports.
0: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Blai Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Esports.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 65.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
6: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
7: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
6: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
7: El cap de setmana, entre dissabte de diumenge vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin al cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
6: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
8: I hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i ja sabem que és l'últim dia, però que aprofitarem fins que puguem.
9: M'enteré en el mòbil.
8: Vam veure pel telediari i bueno.
6: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
10: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
6: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: Ha estat un any diferent. Però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta?
6: Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal, 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'art, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet és increïble, Jeff. És superútil, però a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
1: Ràdio Vilasacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
13: ¿Qué te voy a decir?
14: I parlant d'emocions.
15: 24.
16: Vale.
15: Els dilluns tarda, tot català.
17: Amb el suport del Departament de Cultura.

0: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
1: Com està?
0: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
2: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a transit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
3: Busques inspiració?
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
6: No t'ho perdis.
7: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
8: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
9: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
8: Més info a espaigironès.com.

0: per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: Colors, formes, allò senzill, allò descomunal, la naturalesa, l'amor, el camp, la llum, les persones, les flors, la vida, l'amor...
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: Jo us escric des d'Escòcia i em feu sentir com a casa.
6: En WhatsApp, recull.
7: Ria i és desconnexió i, sobretot, molt cotilleo.
8: Jo la veritat és que us escolto sempre per culpa de la meva nòvia.
6: En WhatsApp, recull.
9: Quan tinc un dia de merda i escolto un dels vostres programes, sóc feliç.
7: Estilleo.
10: Però, sobretot, és gaudi.
11: És un raig de llum quan surto de treballar.
12: Sou fantàstics.
6: En WhatsApp, recull.
13: Felicitats per la vostra feina, que és molt, molt intensa i molt, molt important.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
3: Repetiràs. Produccions Grup Cultural.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.

0: ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències.

0: En castellà, trabajar. En francès, travailler. En portuguès, trabalhar. En català, treballar. Totes aquestes paraules venen del llatí trepidare, que no volia dir treballar. En llatí treballar es deia laborare. Què volia dir, doncs? Trepidare. Volia dir torturar. Resulta que els romans, que eren una mica macabres a vegades, es van inventar un tipus de tortura que consistia en lligar un xaval en una estructura de tres pals, un pal vertical i dos en creu. Un cop estava ben lligat el xaval, el cosien a cops de bastó fins que es quedava com un vegetal. D'aquesta tortura n'hi deien trepalium. Trepalium. Tres pals. Amb el pas del temps, trepidare va passar a voler dir senzillament torturar. I qui sap com, en algun moment va deixar de significar torturar i va començar a significar treballar. De fet, dada curiosa, en italià no tenen el verb treballar, ells diuen lavorare, però sì que tenen la paraula travoglio, que significa els dolors, el patiment, de parir. Sembla que això de veure el treball com una tortura ve de lluny.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.

0: タランソサエティ。
1: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost, compren ara les entrades a caproigfestival.com.

0: vius i estimes la música en català?
1: Em vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
2: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
3: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
2: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
3: El cap de setmana, entre dissabte a diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
2: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
4: I hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia, però que aprofitarem fins que puguem.
5: M'enteré en el mòbil.
4: Vam veure pel telediari i bueno.
2: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
6: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
2: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
0: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio
9: Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.
10: La bona gent sap que té el límit de no arribar mai a la maldat. La mala gent...

0: சிக்க பிக்க பயணிக்க கமத்தோல் தை பக்கடிக்க பத்தனி சிஸ் ஒல்சிக்ஸ் பிக்ஸ் பயணிக்ஸ் கமத்தோத்த இவக்கடிக்ஸ்.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
2: Doncs a Mambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
1: Jo hi guanyo.
2: I també hi guanya qui necessita una llar.
1: Això és un win-win.
2: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambrea, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambrea.org/win-win.

Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.

torna a connectar amb la vida. Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost, compren ara les entrades a caproigfestival.com.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bona tarda. És que he sentit l'anunci de que regalàveu entrades pel circ per veure si em puc aconseguir un parell. Gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ull a les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: ¡Qué bo!
1: De unido. De E a Maxinove. No, tancat, U, guió, espai. Quina cara.
2: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
1: Tot i que no ho sembli, el verb flipar és un anglicisme. Sí, flipar ve de l'anglès to flip, que literalment vol dir fer un gir. En català, flipar no vol dir ben bé fer un gir, però té uns significats que venen d'aquí. Mira, si la teva mare, que sempre ha portat els cabells castanys, es tenyeix de blau, haurà fet un gir a la seva vida i per això, quan la vegis amb els cabells blaus, fliparàs. Al·lucinaràs. D'altra banda, la gent que pren substàncies dubtoses flipa perquè les substàncies dubtoses li fan veure la realitat girada. Per això, quan una cosa ens encanta, també podem dir que ens flipa. Finalment, la penya que s'ho té molt cregut diem que és una flipada. Segurament perquè ha fet un gir a la seva pròpia imatge i es veu més guai del que és.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Jo només et volia demanar una cançó dels Manel. Res més. Bé, doncs posa'm aquesta cançó quan toquis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria de casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles. Hi ha parlat la Sara Riera.
2: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa dels pares.
3: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me, i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
2: I estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
3: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
2: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
3: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després, cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
2: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
3: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Penseu bé. La publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
2: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
1: Tu has de triar el que et convé. Sigues tu.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: I parlant d'emocions...
1: 40.
2: Anem a temes diferents.
3: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
4: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
3: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
4: Més informació a palamosterrademar.cat.

0: No és per incordiar, però què és el calimoll?
1: És que sou la conya, eh?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta la compra-venda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
2: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
1: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-l? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
4: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
2: Bon dilluns, 18 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

0: Dilluns 18 de maig, avui parlem, evidentment, de la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb la salvació de l'Espanyol ja matemàtica, després de les dues victòries que van arribar en el moment oportú, després de 18 jornades sense fer-ho, com dèiem. Ahir el conjunt perico va guanyar 1-2 al Sadar per cesallar, com dèiem, matemàticament la permanència. Que encara no ho té fet és el Girona, que això sí, depèn d'ell mateix, ha de guanyar en una final per la permanència dissabte vinent a Montilivi, a l'Elx. Només li val la victòria, això sí, el conjunt de Michel, que ara mateix ocupa posició de descens. També parlem de la victòria del Barça 3-1 contra el Betis, en el comiat de Robert Lewandowski de l'Spotify Camp Nou, i també d'aquest ple de victòries del Barça a casa aquesta temporada, tant a l'Spotify Camp Nou com, evidentment, també a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també ha jugat com a local. Molt futbol, també amb el repàs dels play-offs descens a la segona federació masculina, a les semifinals catalanes, i també tindrem bàsquet, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García i certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlético de Madrid i es jugarà la salvació a l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi, jugarà aquesta última jornada en què el Barça tanca la temporada a Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen el ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, volíem dir. Nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar de l'afició emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte Gran Canària i l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa. Tercera consecutiu, Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja guanya Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscaran el ple de títols en la final de Champions a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, entrenat per l'ex blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Serà dissabte a les 6 que ve aquesta final. I l'Ona Sant Adrià fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Women va superar 4-1 a de la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que Europa i Nàstic dependran de si mateixos en l'última jornada per aconseguir l'objectiu.
1: Els arlequinats van perdre amb l'Antequera 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per al Dense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar una plaça i donar de pas, volíem dir, un cop de mà al Nàstic. Els tarragonins van guanyar l'Europa 2-1 amb un penal molt polèmic. Al minut 89 surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa a Can Dragó, dissabte vinent jugaria un històric playoff d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Redis, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminat a Ourense del playoff d'ascens amb una derrota per 2-1, els roig i negres acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Redis s'enfronta el curs vinent a un dels 4 catalans que juguen al play-off d'ascens de segona federació. A l'anada de les semifinals catalanes, en aquest cas, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hospi en partit d'anada. En l'altra semifinal, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. Setmana vinent es juguen les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat a l'última jornada, mentre que els de Guinardó tornen a tercera 7 anys després de l'empat sense gols a camp del Sant Just Atlètic. A les semifinals del playoff per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumet Rubí i Prat Sant Mauro i baixen a primera catalana Júpiter Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. Ara en parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Iñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 a la Lliga Femenina. Això sí, l'Unis va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: I ara, cinc categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB.
1: Així de tant, van certificar permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. 12a victòria i continuïtat a la CB a falta dues jornades per al final de Lliga. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista el líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça, quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenint en compte els 2 ajornats. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, a Can Barça se segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a la final de temporada. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Plat d'Urgell van superar a la final per 1-3 al Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Ainia Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugarà el primer partit de la semi catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3. Dissabte arrenca la primera semi que enfrontarà Telecable i el campió Europa, el Fraga.
0: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant el títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Bulihamini grec. Les matalonines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i el Sabadell serà gran absent després de 4 anys seguits entre les millors d'Europa. La final a 4 es juga del 10 al 12 de juny a Malta. El rival de Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rubinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I tindrem final catalana a l'Eurocup de waterpolo femení.
1: Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final, també a doble partit, serà dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb el Gran Premi de Catalunya accidentat a MotoGP.
1: Sí, Martí, malauradament el cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar per quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, que va acabar ahir amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries al Camp Nou en el comiat de Robert Lewandowski. Anem a pams. Primer amb l'equip que va aconseguir ahir l'objectiu, l'Espanyol, que després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat dos triomfs seguits per segellar aquesta permanència. El d'ahir, 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té fet, no té la permanència assegurada. Carlos Romero, amb un bon gol des de fora l'àrea, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 després de l'empat del conjunt navarrès contra el seu exequip. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. Però hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Un Manolo González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana. Ell ho té clar, vol complir el contracte com a mínim.
1: Tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort i ho vaig dir de veritat. Jo sé que la gent no em creu, quan vam perdre l'Oviedo vaig dir que pujaríem. Vaig dir, vam pensar que ens salvaríem. I aquest any el mateix. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant.
0: En qualsevol cas, Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta, i atenció perquè amb una carambola en l'última jornada tindria fins i tot opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. A l'últim partit del conjunt bericú rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga a res. Sí que s'hi juga i molt en l'última jornada el Girona, que ahir va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid en el comiat de Griezmann, del club matalasser, en un partit en què només va faltar efectivitat perquè els gironins van tenir moltes ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final, i un solitari gol de Lukman, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins van tenir ocasions per poder puntuar davant un Atlètic de Madrid més centrat en l'homenatge a Griezmann que no pas en el partit, però la manca de gol va tornar a condemnar l'equip de Mitchell. Un cop de cap de Brian Hill, on era més fàcil marcar que fallar, va resumir la impotència ofensiva del Girona mentre Lukman feia el gol de la victòria local. Mitchell, després de la derrota, va voler fer arribar un missatge als seus jugadors i a l'afició de cara al partit decisiu.
3: I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. Ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: Una altra mala notícia del partit va ser la lesió d'Alejandro Francés, que pot ser greu. Dissabte que ve a Montilivi, davant l'Elx, els de Mitchell tindran l'última oportunitat per certificar la permanència davant la seva afició, però només val la victòria.
0: Gràcies, Pau. Si no canvia res, serà dissabte a les 9, com sentíem aquesta última jornada, com a mínim amb els partits amb coses en joc, entre els quals, evidentment, per descomptat, hi ha el Girona-Elx a Montilivi, en què només els val la victòria, els blanc i vermells, per mantenir-se a primera. I pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana ahir contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'hi han jugat partits com a local aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip de falta directa i després va aprofitar un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va ratllar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però Joao Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Ahir el partit, el de menys i també el resultat, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick.
4: Crec que ha estat un comiat perfecte per a ell. Mai oblidarem això. Crec que ha estat molt emotiu. I també es pot veure que té tot el cor aquí a Barcelona, amb aquest club, amb la gent d'aquesta zona. I jo li he de donar les gràcies al Robert, perquè és una persona fantàstica i un jugador de classe mundial.
5: Thank you, Robert, because he's a fantastic person and a world-class player.
0: I més noms propis, en aquest cas el de Joao Cancelo, autor del tercer gol blaugrana, com dèiem. Ell es voldria quedar al Barça al vol, però cal gestionar el seu contracte amb l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Ho explicava Flick.
5: Everyone can see what he gave us or gave us.
4: Tothom ha pogut veure el que ens ha donat en els últims partits. Realment ho valoro molt, però al final no és fàcil. En Deco ho ha de fer, s'ha d'encarregar de gestionar-ho i hem d'esperar a veure què passa. Però és un jugador fantàstic i també ho dona tot per aquest club i realment valoro molt el que he vist d'ell.
0: Ja fa mesos, però s'intensifica evidentment més la feina de Deco amb la temporada ja acabada, tot i que encara quedarà un partit. En principi dissabte vinent, com dèiem, a Mestalla contra el València, que ahir s'ha salvat i té encara opcions de classificar-se per competició europea. El Barça, que abans d'aquesta última jornada manté els 11 punts de marge sobre el Real Madrid i tanca el curs a casa, com dèiem, en ple de victòries, 19 de 19, batent un nou rècord. En l'última jornada, insistim, València-Barça, Espanyol-Real Societat i aquest final per aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què el Junín només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió.
6: Esports.
0: Més futbol, el Barça femení ja se centra en la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo, després de celebrar la Copa de la Reina, aconseguida dissabte a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugranes poden fer per segona vegada la història el ple de títols si superen el Lió de Jonathan Hilaldez a la capital noruega, amb el dubte, recordem, de la participació precisament de l'extrem blaugrana noruega Caroline Graham Hansen. I tornant a la categoria masculina i a la Lliga, també quedarà només una jornada de la primera federació aquest cap de setmana vinent. El dia del Sabadell ja s'ha quedat sense opcions d'ascens directe després de caure a casa contra l'Antequera i de la victòria de l'Eldense, que serà l'any vinent a la segona divisió. Ara cal certificar, això sí, la segona plaça de cara al play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: L'Eldense és el que ha sortit guanyador d'aquesta partida a tres bandes i no ha hagut d'esperar ni tan sols a l'última jornada per aconseguir-ho. El triomf blaugrana 2-1 contra l'Atlético Madrileño ja eliminava per si mateix els matalassers, però la derrota del centre d'esports 0-1 contra l'Antequera també deixava fora de combat els arlequinats. Reconeix el tècnic Ferran Costa que qui s'ha endut el premi és el que més ho ha merescut.
7: Hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades doncs hem tingut situacions que no hem de... Bueno, que ens mostren doncs que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip.
2: Desencís dels grans en una nova creu alta de rècord que va fregar els 11.000 espectadors. Tocarà intentar-ho pel tortuós camí del play-off, i la recomanació de Costa és que tothom ho assumeixi el més aviat possible.
7: El que hem de fer és ser llestos, el botonet vermell que no l'hem hagut de treure en tota la temporada, que segueixi guardadet al calaix, perquè ara mateix l'únic que pot passar és que si no som prou humils per valorar la lluita tan brutal que tenim per endavant i la grandesa de la fita final, ens arrepentirem amb el temps.
2: La lluita ara és per intentar acabar segons i així poder tenir tots els avantatges en el play-off, que no són pocs. Gaudir sempre de la tornada a casa i sortir guanyadors en cas que l'eliminatòria acabés empatada després d'una hipotètica pròrroga. Si el Sabadell vens a l'última jornada a Tarassona, assegurarà el subcampionat de grup.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta zona de play-off, cinquè a l'Europa, malgrat perdre el nou estadi contra el Nàstic, que va aconseguir un triomf balsàmic amb un penal a l'últim minut, gairebé, que el fa dependre d'ell mateix a l'última jornada. Com a màxim tindrem tres catalans a la categoria de bronze del futbol estatal, perquè el Real Redis es va acomiadar dissabte del somni de l'ascens en perdre la tornada de la primera eliminatòria de play-off a Ourense 2-1. La nova Real de Reus, David Fernández.
8: El somni de pujar a primera ref es va esvair dissabte després de tancar la temporada perdent per 2-1 al camp de l'Ourense en la tornada de la promoció d'ascens. Tot i l'eliminació, el Reus Futbol Club Redis va deixar una bona imatge i va competir de tu a tu davant el conjunt gallec. Rufo Sánchez va avançar l'Ourense al minut 7, però el Reus va reaccionar amb personalitat i Frank Carbià va empatar el 30 després d'un primer temps dominat pels rojinegres. A la represa, els reusencs van continuar insistint, però quan millor estaven, Justino va fer el 2-1 definitiu al minut 73. Després del partit, els vestidors, l'entrenador reusenc Marc Carrasco s'adreçava així als seus jugadors desolats.
9: Nos sentimos orgullosísimos de todos vosotros, creo que todo el mundo está con nosotros, habéis hecho algo espectacular hoy, a lo largo de todos estos años, nos tenemos que sacudir y levantarnos, esto va de esto, nada más. Hemos peleado y creo que no nos podemos recriminar nada.
8: Així s'acaba una molt bona temporada d'un equip, el Reus Futbol Club Radis, que ha aconseguit 4 ascensos en 5 anys.
0: Gràcies, David. I parlant de play-off, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació, amb avantatge dels dos equips a priori favorits per quedar a decat segon i tercer a la classificació. El Cornellà va superar la Vilanova 0-1, aprofitant un gol de rebot en pròpia porta, mentre que el Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Ospi. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
10: El Badalona va fer un pas de gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapulats es van imposar per 0-2. Aquest és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part va ser controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparrin. Toni La Rosa va transformar un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1. Un resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, els escapulats van continuar dominant la situació. Però, curiosament, quan el conjunt local es va quedar amb 10 jugadors per expulsió per doble targeta groga del migcampista Aguza, va ser quan el partit va canviar. L'Ospi, amb molta rauxa, va generar 3 grans ocasions per empatar el partit. Entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria van impedir el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, va decretar el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada va beneficiar el Badalona, que en el temps afegit va marcar un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Aquesta va ser la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
11: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
10: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar la ronda. Esport.

0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la Sever. En parlem, però anunciar el dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
1: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club el desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, es mostrava satisfet per la renovació.
2: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
1: Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Fontejau. La primera va ser el 2015, quan va agafar l'equip en la recta final de temporada i el va dur al seu primer títol de Lliga. La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
0: Gràcies, Pau. Tornarà a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. Ara, 5 categoria masculina i victòries al Barça, del Lleida i el Joventut importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb la victòria i la permanència 75-72. Va guanyar el Hajo Post Lleida al Gran Canari, al Barris Nord. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
3: Molta emoció, molt content. Sabíem de la dificultat, no? Aquesta lliga és molt difícil. Avui teníem a davant un rival amb molt de talent i, bueno, teníem la primera oportunitat per a fer-ho matemàticament, no? I el partit, jo crec que fins a la mitja part se'ns ha ficat molt de cara, no? Però després, bueno, ells han tret, ja et dic, el talent individual aquest, han començat a remuntar i jo crec que hi ha hagut un moment que érem 5.000 persones amb el cul apretat aquí al pavelló, no? I, bueno, sabíem que el repte era difícil però important i crec que al final pues, ens hem juntat tots, equip, afició.
0: 12a victòria per als lleidatans que segueixen la permanència, com dèiem. Tindrem 5 equips, per tant, un altre cop catalans a la màxima categoria de nou. Veurem què passa amb el Morabanc Andorra, que ara mateix és en descens. Pel títol lluitaran el Barça i la Penya. Ahir els verdiners van guanyar a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, i el Barça va guanyar 97-102 a la pista del Tenerife. Els blancs, que es troben empatats amb 23 victòries amb UCAM, Murcia i Baskonia, mentre que el València, que ha jugat un partit menys, en suma 22 en la lluita per la segona posició. Això pel que fa al Barça, que també està pendent, evidentment, de la continuïtat de Xavi Pasqual de cara a la temporada vinent.
4: Esports.
0: I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
4: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Un somriure, una il·lusió.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pilota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Pitufitos, vamos a pitufar.
1: Hola, cracks, somos cracks.
2: Este programa es la hostia.
3: Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
4: Ei, que som uns cracs, som els millors.
5: Ei, sou els millors.
6: Hola, sou la hòstia, condueixo i escoltant-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
7: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
8: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.

0: Avui...
1: Sí?
2: Jo...
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
6: Hola, m'agradaria saber m'explicar, però segur que no ho he fet pas prou bé. Bé, avui he posat Ràdio Vilasacra, que a les 6 ja toqueu sardanes, i a Vilafant també, oh, que trempats que sous. Però quan heu clar de sardanes, heu parlat de Sant Miquel de Pineda, heu parlat del Claverol, i jo, com que vaig néixer a la Vaga, una casa veïna, m'ha fet, bé, venit pell de gallina que parléssiu del Mascle Claverol d'aquella casa que va cantar una cançó d'aquella gent. Aquella gent jo els havia conegut tots. I, bueno, i ara ja no, a Vaga no hi ha ningú, de la nostra família ja no hi ha ningú. Jo em vaig venir a Santa Pau quan tenia 7 anys i els meus germans i els pares anaven seguint allà, jo anava a festa i em fa el porc i no perdia mai. Aquesta gent els vaig anar coneguent sempre. Bueno, i no sé què més volia explicar. També un dia vaig sentir una espècie d'estribots. No sé si us agradarien per la ràdio. Ai, no sé si era seguint o no. Nosaltres, quan érem petits, esclar, ens van ensenyar molt de resar. Quan anàvem a dormir, vaig a poca d'hora, crec en un Déu, el Pare Nostre, en Sabau, la Sala Reanimada, el Déu Macumant, el Déu Macumant, i tot això. I a vegades, una vegada, estribots, bueno, això serien estribots de la Garrotxa, de la manera que ens donàvem quan érem petits, els pares quan ens avisaven, érem tres germans, marxàvem a estudi, més corre al cim de la muntanya, marxava més corre a estudi. Jo una vegada sullava cols, ja per les gallines i pel porc, i mainada, vam dir, mare, adéu-siau, i marxem. Ja us he fet el meu pare? Diu, sí, les tres aves maries, ja ho farem demà, me caso de mainada. Bueno, Sant Antoni es gordi. Anàvem a estudi a Sant Miquel de Pineda, amb el capellà. Bueno, això és una cosa. Estribot, un altre estribot, per exemple, quan érem els petits, ens ensenyaven a fer la feina. I si no ho feien prou bé, per exemple, cosir el babi, heu d'aprendre de cosir, sou nenes, heu d'aprendre de cosir. Fer un xercit amb unes calces esparracades o a la vora d'una vora que s'havia de fer. Deia, mare, està bé això? No? Bona, que em diu, és ben bé que tenia una traça com els meus escops. Bé, no, ara ja us en diré una altra. Per exemple, quan érem petits, si sentim alguna cosa estranya, o per mi podíem més bé que no... que pas a Pare Nostre. I si dèiem alguna cosa d'aquestes que no ens agradaven, anem a casa de la mainada, això ho preneu, però no preneu a Pare Nostre, no. Bé, moltes altres coses, podria dir si volgués. I, bé, érem cinc germans, un noi. I nosaltres també érem noies. I la més petita ja té 80 anys. I l'hereu, com que tocava l'hereu, doncs ara, aquesta gent, ara viu a la Vaga, han anat canviant de casa, i ara viu a Sant Privat. I res més, jo dic Maria Costa, i tots els meus germans diuen el mateix cognom, Costa i Casas. Quan teníem fesols per triar, ja s'han acabat. Hi ha un quarto que triava fesols i engegava la ràdio. I escoltava força Vilasacra, eh? Sí, sí, jo a tot el truco que Vilasacra. Bueno, res més, pues, si sóc massa pesada, si us interessessin coses d'estribots d'aquests, em vindria d'altres. Adéu-siau.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
2: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
8: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Cada hora, Endesa detecta 3 casos nous de frau elèctrica a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total que es detecta en el conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
3: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Àngel Rubián és cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
5: Les plantacions, de fet, continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació. I que realment el que provoca és una competència deslleal.
3: Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats.

cançons modulades en les formes del seu emotiu i sofisticat pop vocal, aquesta vegada embarnissades amb lluminoses tonalitats coloristes, com en aquest tema,

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.
2: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

0: cançó.
1: La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat al disc, que sortirà el mes de juliol. De moment coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirant.

És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just and the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

així ha sonat Ningú. Aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu It's You Alive. Així de bé ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jessie. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons, i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

Chuckzilla. Aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esgleies. La cançó Dins aquest paradís.

0: es diu Esglaies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Es diuen Flor, és un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament, i aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la

ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

0: Segon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Bona nit.
2: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Benvinguts a Pagesos de Ciutat, el programa setmanal amb què els aficionats a l'horticultura urbana cultivem els nostres coneixements gràcies als consells i experiències que compartiu amb nosaltres a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Un dia més, ens plantem davant la ràdio amb el Xavi Nuses i el Diego Fernández revelant el control tècnic i l'Ester Casanovas preparada per cuidar les plantes seguint els principis de l'agricultura tradicional, ecològica i de proximitat. Repassem els detalls de la collita amb el sumari i comencem.

0: En el programa d'avui analitzarem l'imparable expansió del cultiu de pistatxo. I dos pagesos, un d'Amposta i un altre de l'Empordà, ens parlaran de l'inici de la temporada. Maria Pla explicarà la seva experiència amb l'horticultura urbana. Seguirem ampliant la farmaciola de plantes medicinals i la Carme Miralda ens dirà què podem fer amb les carxofes.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Avui comencem fixant-nos en un sector que sovint passa desapercebut, però que en els darrers anys està vivint un dels creixements més significatius de l'agricultura. Es tracta del cultiu de fruits secs, i molt especialment en el del pistatxo o festuc, una varietat que recentment ha marcat un nou rècord, però que a nivell mundial segueix lluny de les xifres d'Iran, Estats Units, Turquia, Síria, Xina o Grècia. En aquest sentit, Castella i la Manxa, amb 300 agricultors conreant les més de 4.000 hectàrees i una producció que supera el 1 milió de quilos repartits per Ciudad Real o Toledo, és la comunitat autònoma més important del sector a tot l'estat. La segueixen Andalusia i Extremadura. A Catalunya, una de les empreses dedicada a la producció i comercialització d'aquest producte és Foment Agrícola de les Garrigues, de la que n'és gerent el senyor Joan Altet. Senyor Altet, benvingut a Pagesos de Ciutat.
4: Moltes gràcies.
2: Vostès han notat aquest increment, aquesta expansió, en el que refereix al cultiu de pistatxo?
4: Sí, bueno, nosaltres som una empresa de les pioneres en el cultiu del pistatxo o festuc aquí a la península Ibèrica. I llavors això va començar cap a l'any 82-83, vam plantar els primers pistatxers a la província de Lleida. En total ara mateix hi haurà unes 350 hectàrees plantades de pistatxo que estan ja en ple rendiment. Aquí a Catalunya l'expansió no ha continuat, ja ha continuat en altres zones d'Espanya, com comentàveu, a Castella-La Manxa, sobretot, després li segueix això Andalusia i Extremadura, que ara són les comunitats que estan amb auge, diguéssim. I bueno, hem notat pues, perquè hi ha molta gent que ens truca demanant informació de que si tenim arbres de pistatxo per poder-los vendre, i bueno, i és una cosa que està, bueno, la gent està molt interessada i els rendiments que s'obtenen al campus són molt elevats i hi ha un gran interès perquè a més Espanya és deficitària d'aquest producte, no? Vull dir que tot el producte normalment ve d'importació d'Estats Units o d'Iran, que són els dos productors mundial, a nivell mundial número 1, i que estan allà disputant-se pues, a veure qui produeix més quilos cada any, no?
2: En aquest sentit, des d'alguns sectors sí que s'apunta que el cultiu de pistatxo és una bona sortida per la crisi, sobretot per als agricultors. Per què?
4: És un cultiu que el rendiment en camp és bo, ara està molt ben pagat el pistatxo, i té futur perquè és un producte pues, que és saludable i que cada cop se'n consumeix més a nivell europeu, no? I com estava comentant, pues, totes les importacions venen de, són productes que són importants, no hi ha cap altre país dins d'Europa, a part de Turquia, que també produeix algú de pistatxo, que s'estigui produint a nivell europeu, no? Llavors tot ve de fora. Llavors és un producte en futur, però que el que inverteixi en això és que tenia una paciència, no? Perquè el pistatge és un arbre que es planta i fins al cinquè any, si és E o setè, depenent de les condicions de, que tinguem de cultiu, si és amb aigua o sense aigua, pues comença a tindre les primeres produccions, no? Perquè hi ha altres arbres, com pot ser un fruiter, que el tercer any ja un està collint producció. El pistatge pues, necessita molta més espera i el retorn pues, és anar a llarg plaç, no és un producte que obtinguis els beneficis a curt termini.
2: A partir d'aquesta curiositat, quines característiques té el cultiu de pistatxo?
4: Pues, com a característica fonamental és que necessita mascles i femelles, o sigui, es planta un mascle cada 8 femelles, perquè aquest és el que polonitza i fa que la femella faci el fruit del pistatxo. És un cultiu que necessita un clima extrem. Això vol dir que molta calor a l'estiu i molt de fred a l'hivern, o sigui, temperatures sota zero. Estem parlant d'unes 800 hores de fred com a mínim. Tenen avantatge que es pot mecanitzar completament. Això vol dir que podem recollir amb un paraigües invertit i, bueno, i la formació i els tractaments que necessita un cop l'arbre és adult no són excessius, no? En comparació amb altres cultius com pot ser una noguera en la qual necessita molts tractaments per a malalties que puguin agafar. Per fer-nos una idea, una ametller seria l'arbre més similar amb un pistatxer. Vull dir que com que viu normalment un ametller, pot viure un pistatxer, no? Llavors pues, hi ha diferents varietats, pues, depenent si estem parlant de climes més interiors o més cap a la costa, no?
3: D'on surt exactament el festuc?
4: Ah, o sigui, el festuc, o el pistatxo, o sigui, és un arbre tipus ametller i la forma del fruit és petitet i també té una petita capa que recobreix, al igual que l'ametlla és de color verda i bastant gruixuda, aquí és molt fina i és de color vermell. Aquesta pell fina se li treu un cop al collim amb unes màquines que el pelen i tenim que aixugar-lo a continuació. Diguéssim, si no l'aixuguem el mateix dia dins de les primeres 12 hores que s'ha collit el pistatxo, es faria malbé. I un cop aixugat, llavors a l'arbre, també una curiositat important del pistatxo és que a l'arbre hi ha pistatxos oberts i hi ha pistatxos tancats. Un cop estan aixugats aquests pistatxos, els podem separar amb una màquina, els oberts els tancats. Els oberts són els típics pistatxos que ens mengem d'esnacs que coneixem, que comprem a qualsevol botiga, que es torren i salen, i llavors els pistatxos tancats es trenquen i són els que es fan servir per la pastisseria, la bomboneria, la gelateria. Hi ha diferents varietats del Kerman, que seria la més coneguda aquí a nivell nacional, la que s'està plantant més, i n'hi ha altres que són menys comercials, no? Vull dir, ens centrem sobretot aquí els productors amb la Kerman, perquè és la varietat que s'està important i és la més semblant a això, que és la mateixa que s'està fent a Califòrnia o la que ve d'Iran, no? I llavors ens centrem en aquesta varietat perquè és a l'hora de comercialitzar-ho, és la que té sortida, no? Després hi ha altres varietats que, pues, depenent si busquem un pistatxo per pastisseria perquè volem que sigui molt, molt verd, pues hi ha una varietat determinada que dona el pistatxo molt verd, però clar, aquest que dona molt verd, per contra, no et dona un pistatxo obert per poder-lo obrir amb els dits de forma d'esnac, no? Llavors, clar, depenent a què destinem la producció, tindrem que escollir una varietat o una altra, no? Nosaltres, com a productors, el que recomanem sempre és plantar Kerman perquè la varietat que avui dia és la que s'està comercialitzant sense cap problema, no? Perquè, bueno, podem trobar varietats que potser també inclús, a part ja no entren amb el color, sinó amb quilos per hectàrea, que diguem que fan més quilos, però igual són més petits, són més allargats, costa més d'obrir i després no són comercials.
3: Quines condicions climàtiques necessita? S'adaptaria bé a qualsevol part de Catalunya?
4: Bueno, és el que comentàvem abans. Necessita un clima molt extrem, molta calor a l'estiu i molt de fred a l'hivern. Llavors estem parlant de les zones, aquí a Catalunya seria zona de Lleida, cap al sud de Lleida, i zones de la Segarra, Noguera, també de la zona de Lleida, diguéssim. Vull dir que a la zona de Tarragona, pues, no recomanaríem per plantar-ho, ni Barcelona, que són climes, pues, més càlids, no?
2: De què depèn la qualitat del fruit?
4: A veure, la qualitat del fruit està en el que a l'hora de collir-lo el collim amb el seu punt de maduració bo, que això vol dir que la pell aquesta vermella que recobreix la closca blanca que ens queda després al pistatxo ens salti amb les mans, vull dir que en aquest moment que salta és quan està en òptima maduració el producte, i la qualitat l'obtenim pelant aquest pistatxo ràpidament i després assecant-lo amb això, posant el secador en menys de 12 hores. Un cop assecat, llavors el que importa molt, doncs, és el tema de la separació de productes o els oberts els tancats. Val? Que és això, quan comprem una bossa de pistatxos, torrats i salats, el que ens interessa és que siguin tots oberts i ben macos, no? Llavors la qualitat està amb una bona separació, no? Després també és molt important amb el tema del secatge, de secar el producte a una temperatura d'uns 35 graus. No passants amb aquest secatge, perquè per molta humitat que tingui el producte, si li donem molta calor a l'hora de secar-lo, el fem insípid, no? Vull dir, les particularitats organolèptiques les perd perquè li hem donat un cop massa fort de calor, no? El fonamental per obtenir un bon pistatge, no?
2: I a nivell de plagues, quines pot patir? A quines és més sensible?
4: Sí, plagues, per sort, com és un cultiu bastant nou i desconegut, no en tenim moltes. O no en tenim, no? I no n'hi ha cap cosa de que, diguem, estem afectats per una mosqueta o no sé què amb el pistatxo, no? Per ara és això que vull dir, que amb dos, tres tractaments per lo que és els insectes en general i fongs que puguin haver-hi al vent de l'anyada, si és més humida o menys, estem funcionant. Vull dir que no estem tenint que fer coses extres o rares per combatre el que pugui tindre, no? Però vull dir que no és un arbre conflictiu, és un molt fàcil manteniment, no?
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: I aquesta setmana ampliem la família amb el testimoni de la Maria Pla, una professora d'escola que als seus 48 anys ha decidit cultivar les seves pròpies hortalisses, reservant sempre aquesta temporada un racó pel tomàquet.
5: Jo vaig començar fa dos Sant Jordis, perquè passejant per Sabadell, buscant el llibre pel Sant Jordi, a Izquierda Unida, em van regalar una tomaquera i vaig començar així. I vaig dir, ui, aquí només un, queda una mica pobre això. I ja vaig anar a buscar un parell o tres de tomaqueres més, vaig plantar també un parell de pebrots, un parell d'enciams i un carbassó. Quan nosaltres érem petits, el pare tenia un hort. I els caps de setmana, doncs, anàvem i nosaltres l'ajudàvem. Però jo recordo que ajudàvem a recollir els tomàquets o les mongetes, però poco más. La veritat és que allò, com a cuidar ben bé la planta i tal, no en sabia res. I el que vaig fer va ser, vaig començar a fer un diari de l'hort, fins que va sortir el fruit. Jo ho vaig plantar amb unes jardineres i les vaig plantar amb una terrassa, amb un balcó que tinc a casa, però em vaig adonar que no era un lloc prou bo perquè aquest balcó té com un sobretaulat, amb el qual sí que tenia molta llum, però no tenia sol directe moltes hores, tenia poquet. I vaig veure que no acabava de ser el seu lloc. Llavors, en lloc de traslladar-les, vaig dir no, això ho haig de verificar si realment és això. Vaig anar a comprar unes altres tomaqueres i les vaig plantar amb uns altres testos en un altre lloc del jardí que sí que li donava molt el sol. I, fantàstic, la diferència de creixement d'una a l'altra era notable. He fet un pas més. He mantingut a l'hort urbà amb gerros, representa, a casa, però a més, el que hem fet ha sigut, hem llogat, juntament amb uns amics, hem llogat un hort a la Masia de Can Déu. Però a casa ho he mantingut. Però ara ja sé, per exemple, doncs quan hi ha pugó, com que tot ho vull fer ecològic, quin tipus de tractament hi haig de fer, si té moltes formigues que haig de fer, si les fulles estan grogues, ja saps ara per què és, que al principi anaves molt vengut i llavors ens buscaves per internet. En aquests moments tinc maduixeres, pebrots, tinc pebrot del Pedró i el pebrot verd, tinc tomaqueres del Cor de Bou, Montserrat i el Pomaple, i carbassó. Això a casa. La diferència és abismal. A nivell de quantitat i de volum, els tomàquets que tu treus de la Masia de Can Déu o les cebes que tu treus de la Masia, de lo que està plantat directament al terra en lloc d'estar en testos, és el doble. I amb nivell de quantitat. Almenys jo a casa he fet les tomaqueres i m'han sortit, jo que sé, 15, 20, 25 tomàquets. A l'hort de Can Déu te'n pot sortir d'una planta, te'n poden sortir 100. Llavors nosaltres tenim un bloc i en aquest bloc n'hem anat posant fotos i hem anat explicant el que hem anat fent tota la setmana. No amb l'intenció de res, sinó amb l'intenció nostra mateix d'anar aprenent i anar recordant el que vas fent per anar-ho millorant. De moment, diferència, bueno, a casa he tingut una mica més de pugó i m'he tingut que espavilar. No sabia, no tenia allò de l'or i per tant no ho sabia com s'havia de fer, i en l'or l'altre dia ens ho van explicar perquè també ens fan classes i així, i bueno, doncs ara ja el que aprens en un lloc ho apliques en un altre. Jo penso que continuar més o menys igual, tenir clar que el que plantem o què és el que nosaltres gastem més o què és el que més mengem per plantar allò, i sobretot ser molt conscients amb el que plantes, perquè de vegades, quan plantes, com que veus la planta tan petitona, et tornes una mica l'elo i dius, no, jo em vull plantar 10, i 10 no t'hi caben. Una mica ser més conscients d'això. I el que ara sí que aprendrem a fer arrel de l'or és tot el tema de la conserva, a veure com es poden congelar, com es poden conservar. Si fas melmelades, m'aporta satisfacció, m'aporta tranquil·litat, m'agrada, em sento feliç. La paraula és satisfeta, feliç. I m'agrada molt que aquest valor, sobretot el meu fill petit, li hagi encomanat. Mira, el que li diria és, primer, que busqui informació o un llibre que li doni la informació necessària i que comenci amb poqueta cosa i que mica en mica ja anirà fent, que no ho vulgui abarcar tot. Servir-li a cap a...
1: Boig per tu. Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Com li va passar a la Maria, un dels primers dubtes que sorgeixen quan una família comença l'or és el de quantes plantes calen per poder-se autoabastir i fins i tot per fer conserves que ens durin durant tot l'any. Pel que fa a l'espai que cal destinar al cultiu, uns 30 o 50 metres quadrats són més que suficients per a 4 persones i fins i tot per regalar-ne. A l'hora de pensar què sembrem, hem de pensar en si les hortalisses, que són de temporada, ens agraden. A la Maria, per exemple, li agrada molt el tomàquet i, de fet, és la seva verdura preferida. Doncs bé, el més habitual és sembrar 3 o 4 varietats. Un tomàquet sucós per fer sofregits, gaspatxos i conserves variades, un altre per les amanides o per consumir-lo en cru, i aquí ja hi entren els vostres gustos personals, pels tomàquets buits com els de Montserrat o els més plens com el poma ple o el cor de bou. Els de penjar són imprescindibles a la majoria d'horts perquè són de conservació llarga. En aquest cas hem de tallar la branca sencera quan la meitat dels tomàquets comencen a canviar de color i penjar-los en un lloc fresc, sec i ventilat, com ara un garatge. Si no en teniu, podeu conservar-los en caixes de fruita, separats amb cartronets, perquè així, si algun d'ells es fa malbé, no li passi la malura al del costat. Sobretot, si ho feu d'aquesta manera, no elimineu els peduncles que uneixen el tomàquet amb la planta, ja que així es conserva millor. És important saber que aquesta varietat, tot i usar-se bàsicament per sucar pa, també es pot fer servir per cuinar. Pel que fa al pebrot, tot dependrà també de la quantitat de varietats que vulguem sembrar. Si ens decidim pels de padrón, haurem de plantar com a mínim 10 mates, el que ens garantirà tenir-ne prous per fer una bona freginada de tant en tant. Els grans d'escalivar són menys productius, ja que la mata hi ha de destinar més nutrients a fer engreixar cada un dels fruits. Les cucurbitàcies més habituals són els cogombres i els carbassons. No caldria plantar-ne més de 2 o 3 mates de cada, o no sabreu què fer amb tots els fruits. Però és interessant que com a mínim n'hi hagi 2, ja que d'aquesta manera afavorirem la polinització de les flors masculines i femenines que presenten les hortalisses d'aquesta família i que les fa una mica diferents a la resta. Si l'espai de què disposem és petit o cultivem en contenidors, potser caldria oblidar-se de les patates i carxofes que necessiten disposar de bastant d'espai durant una llarga temporada. Val més la pena destinar una part de l'hort a la sembra d'aromàtiques i plantes reservori per atraure insectes polinitzadors i predadors dels que considerem plagues. És molt important també pensar-s'ho bé abans de plantar algun fruiter, i si ho feu hauria de ser sempre a la zona nord de l'hort. D'aquesta manera rebran molt de sol però no faran ombra a les hortalisses. Un dels errors més comuns es sol cometre amb els enciams. Si pensem en quants consumim setmanalment, hauríem d'intentar plantar-ne la mateixa quantitat cada setmana, en comptes de posar-ne una dotzena d'entrada, que haurem de collir gairebé l'hora. D'això se'n diu cultiu en successió, i cal ajustar-ho a les necessitats que tenim a casa. Les cebes no només són fàcils de cultivar, sinó que tenen una llarga conservació. Podem collir-les tendres per fer-ne amanides, o deixar-les créixer més per guardar-les seques. S'adapten molt bé al cultiu en contenidors per la poca fondària de les seves arrels, i si disposem de diferents espais al balcó i al jardí, ens poden resultar molt pràctiques si estan a prop de la cuina. Tornant al testimoni de la Maria, li agraïm el seu comentari sobre la diferència en el creixement de les hortalisses en funció de l'ubicació i la quantitat de sol que reben. El primer any pot ser que us trobeu en una situació semblant, així que deixeu-nos que us tornem a repetir que les que necessiten més sol directe són les plantes de la família de les solanàcies, com el tomàquet, els pebrots, les albergínies, el tabac i la patata. Penseu-hi a l'hora de distribuir les plantes a l'espai del que disposeu.
0: L'Àngel de l'Hort.
6: Avui parlarem del panís, el blat de moro. És una gramínia, és una planta d'origen americà i, per tant, extesa a la resta del món a partir del segle XVI. És una planta anual que es produeix en període de primavera-estiu. El blat de moro és conegut com una hortícola extensiva, vull dir, de grans extensions, i a dintre de l'hort produïm 2 varietats, bàsicament. Una, la de fer crispetes, i l'altra, la de fer panís dolç. Per tant, el panís, el blat de moro, el produïm per obtenir les seves llavors. És una planta compacta i alta, arriba fins als 2 metres, i es produeix per aconseguir les panotxes, les llavors que estan inserides, que és el que consumim. Cultivem els nostres horts, per tant, les varietats destinades a fer panís dolç i el blat de moro per crispetes. La primera es distingeix per ser d'un alt contingut en sucre i que en el seu moment de recol·lecció el gra té un punt d'immaduresa, s'ha d'agafar tendre. I el blat de moro per crispetes es recull amb la panotxa completament immadura. La temperatura mínima de supervivència és de 0 graus i és un cultiu sensible a les baixes temperatures. La protecció a l'aire lliure la podem fer mitjançant encoixinats. Per tant, direm que el seu rang de temperatura òptima de creixement està entre els 20 i 30 graus. En sol no és massa exigent, necessita adobat, com tot, ric en potassi, necessitats de llum alta, necessitats de rec molt exigent. Necessita un rec regular i abundant en plena producció. És molt sensible a la sequera. El seu calendari de trasplantament i recol·lecció serà després de l'època lliure de gelades. Una vegada tenim el tomàquet posat, doncs ja podem posar blat de moro. Les tasques de cultiu específiques passen per l'encoixinat i de cara a fer cultiu fora de terra hem de tenir en compte que és un cultiu, una planta molt alta i que si ho fem amb taula de cultiu les produccions se'ns aniran fins al sostre. Dintre de l'apartat de cultiu fora sol, el tanto amb els recs han de ser regulars i freqüents i amb l'adobat. Com a plagues importants trobem els pugons, els insectes de sol i malalties específiques d'aquest cultiu. Trobem que se'n diu antracnosi, la roia i una d'específica, molt específica, que és el carbó del panís. Podem comprovar com per dintre es posa de color negre degut a les espores del fong.
7: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: El Montsià i l'Empordà estan separats per 296 quilòmetres, una distància amb la que pràcticament creuem Catalunya de sud a nord, i que avui unirem a través de la pagesia per veure les característiques agrícoles de dues zones aparentment molt diferents. A Amposta ens espera el senyor Joan Castellà i a Verges el senyor Pere Pareta, tots dos pagesos. Senyor Castellà, senyor Pareta, benvingut a Pagesos de Ciutat.
8: Hola.
9: Hola, bones.
2: Com està sent aquest inici de temporada d'estiu?
8: Aviam, de fet, ha sigut un any que diríem que no ha fet gaire fred aquest hivern i pràcticament s'ha avançat tot una mica. No gaire, bueno, podríem dir una setmana, tampoc és que sigui molt, però té la seva importància, no? De fet, també m'agradaria dir que nosaltres estem en posta, llavors estem, diríem, cara al mar, però darrere tenim la Serra del Montsià, que això també fa que estiguem una mica més arrecerats, no? Però, pel contrari, tenim un bon clima en general quasi bé tot l'any. Això ens permet fer verdura pràcticament tot l'any.
9: Ha sigut un hivern també bastant càlid, bueno, gens de fred, no n'ha fet, ha glaçat algun dia, però el que sí que hem enyorat, que no sé, hem enyorat la tramuntana, no ens ha fet tramuntana, ha sigut humit, per dir-ho d'una manera. Aquí a l'Empordà tenim una història d'amor i odi amb la tramuntana, no? Per unes coses va malament, però per altres ens va molt bé.
8: Bueno, jo voldria dir que aquí amb el tema del vent ha sigut més o menys com cada any, Aquí nosaltres ens trobem sempre que entra una borrasca pels Pirineus, tenim vent de dalt. Si és més petita serà menys dies de vent, més o menys, més fort o menys, però sempre que entra una borrasca pels Pirineus baixa el vent acanalat pel riu Ebre i s'eixampla una mica per les vores, no? Llavors això aquí ha sigut com cada any, inclús fa 10 o 15 dies encara va fer vent en molt mal moment perquè tot està brotat, tot està molt tendre i no va gens bé, fa mal, no? Però, bueno, aquí ja ho acceptem com una cosa normal, no?
2: Aturant-nos un moment en aquesta condició del vent, com combaten vostès el fet de que hi hagi més o menys ventada?
8: Primer, aviam, les plantes, com que ja estan acostumades a tindre el vent, o que són arbres, i això ja tenen les arrels més desarrotllades al cantó del vent perquè no les pugui tombar i estan ja preparades, no? No obstant, quan ve un vent de trascantó, com va passar fa 7 o 8 anys, que va haver-hi aquell vent que va tombar una paret d'un col·legi, doncs aquell vent va vindre en vez del nord, nord-oest va vindre. Aquí va tombar també pins que igual tenien 80 i 100 anys, no? Però és perquè es va enganxar del cantó, primer perquè havia plogut i segona perquè es va enganxar del cantó que no tenien les arrels més llargues, per entendre'ns, no? Perquè estan acostumats que sempre ve d'un cantó el vent, no? Llavors nosaltres, en quant als cultius, pues, aviam, què procurem fer? Els cultius més delicats, procurar-ho posar a les zones més arrecerades, no? Per exemple, si hi ha un torrent que passa al costat de la finca, que per exemple jo tinc un torrent i hi ha canyes i això, doncs el més delicat aquest temps procures que vagi a les zones més arrecerades, no? I el que és fulla, a l'hivern no faig gaire fulla fora per el tema del vent, i com que tinc molts metres d'invernacle, doncs ho faig a l'invernacle, per exemple, no? Intentes, doncs, jugar una mica amb els elements que tens, no?
3: I el senyor Pareta, com li afecta la tramuntana? O més aviat, com li ha afectat aquesta no tramuntana que han tingut aquest any?
9: Sí, bueno, això és més a l'hivern, quan i tampoc és que sigui problemàtica a l'hora dels cultius, perquè és ara fa dos dies sí que ens va fer una tramuntanada, que allò sí que emprenya més. Però el que hi ha, és que, i com deia també el meu company, és que en aquí tot ja està fet preparat per la tramuntana, per estar a recés de la tramuntana. A vegades ens fa més mal segons quin tipus de garbí o així, que ens enganxa al revés i és més molest, perquè ja tot les fileres ja les tens ja preparades que amb la tramuntana, els edificis tots ja estan també, tot ja està preparat per això. El malo és quan a vegades quan t'enganxa un vent al revés, que estàs acostumat a que hi hagi un tramuntanal de 100 km per hora i no passi res, canvi ve d'un altre cantó i te fa destrossa. A vegades és pitjor, no? Això.
3: Què hi ha plantat en aquests moments en els seus horts i què hi queda de les collites d'hivern?
8: Bé, pues, aviam, nosaltres estem ja acabant la temporada dels porros, perquè ara la primavera estem a un moment que a l'hivern ja s'està acabant pràcticament tot, perquè les plantes, si s'hi queda alguna cosa, ja va per espigar-se, no? Per exemple, el porro ja es comença a espigar, estan ja traient la punteta, els que queden, que ja quasi no en queden, perquè ja ho sabem de cada any. També la pastanaga, la safranòria, també hi ha les que queden de l'hivern, ja s'estan espigant també. Llavors, gairebé tot el que s'ha sembrat l'any anterior, ara diríem que s'espiga. Si és alguna cosa que s'ha plantat al gener, llavors tens una mica més de marge. Per exemple, si són porros plantats al gener, pues els colliràs al juny, finals de maig, juny, no? Ja no s'espiguen, perquè ja han trencat el cicle, no? Ja s'han saltat a l'atrany. També es poden fer plantades de coliflor al gener primerenques i també així ja t'escapes una mica. Però el que és plantat l'any passat, això ara aquest temps tot s'espiga ja, eh? El julivert ja fa potser un mes que està espigat, l'api també, sí, 3-4 setmanes, que ja el que quedava ja s'ha espigat. I ara hi ha les patates plantades, que aquí d'aquí potser 15, 2, 3 setmanes ja començarem a collir les primeres patates tendres a fora al carrer, no? Llavors, estem collint la ceba tendra també, fa 2 setmanes. I anem deixant, la bleda la collim tot l'any, no? Perquè en podem plantar tot l'any. Enciam també, com que tenim bon clima, collim enciam tot l'any i plantem enciam tot l'any, en diferents varietats, no? Meravella, fulla de roure, capdells de tudela. I a l'invernacle, el que deia, no? Pues que ja hem començat a collir el que tenim plantant, no? La mongeta, no? El carbassó, el tomàquet que estem a punt, els hem tastat ja, l'aubergine, el pebrot italià li falta una mica més, el pebrot vermell també, perquè li costa més, potser d'aquí un mes ja, i així anem avançant, no?
9: Sí, em sembla que més o menys estem al mateix cas, els porros que ja s'espiguen, els que queden, quatre pastanagues que ja tindrien de ser fora i ja encara... Ara és un moment una mica d'aquest com d'impàs. El vell ja està bé i ara estem a l'espera de tot el nou, no? Jo, per exemple, poder les patates sí que tindré d'esperar-me una miqueta més. Jo calculo que la final de mes serà quan pugui començar a collir de les més primerenques. També és normal que les diferències de clima doncs són diferents d'aquí allà baix, no? I a més, tinguent en compte que jo també estic al costat del riu i fa que l'hivern pugui tenir glaçades més fortes que no inclús a veïns d'un parell de quilòmetres. Això també s'ha de tenir en compte a vegades els microclimes que hi ha dintre de cada regió. de cada punt.
3: Però, per exemple, el senyor Castellans deia que ja estava collint tomàquets, vostè ja els té plantats, també?
9: Bueno, a veure, però esclar, és la diferència que hi ha del tipus de producció o de venda que té ell a la que tinc jo. Jo, el tomata que faig, bàsicament, és molt el tomata de xocar, el de penjar. Clar, aquest no fas amb l'invernacle, no t'interessa que sigui el primer per treure. Tot just ara, normalment nosaltres aquí, a la meva zona, jo el que solo fer és Sant Josep amb les patates, després ja me'n vaig a trasplantar les tomates i després estic amb la ceba. I ara és el que estic fent, bàsicament. Aquests són dels productes que faig més. Després d'alguna lleguminosa de mongets o de monget de ganxet i això que és més endavant.
3: Quina importància tenen les varietats de les seves respectives zones a l'hora de ser cultivades o no als seus horts?
8: Aviam, passar al tema de les varietats, aquí passa una cosa que, com que tampoc són explotacions molt grans, procures fer coses diferents que costin més de trobar al mercat, no? Llavors, nosaltres, per exemple, fem també safranòria, que és una pastanaga morada, que és típica d'aquí, de Terres de l'Ebre. També fem varietats de tomàquets antigues. De fet, fem al voltant de 40 varietats de tomàquet. És el tercer any que ho estem fent, això, i també fem una cata de tomàquets a la finca, que si després estarà penjat a la web, si algú vol vindre a veure degustar la cata, ja ho penjarem a la web. Perquè intentem, pues, això, no?, sortir una mica del que fa tothom, en certa manera, no?, perquè i també que els clients que tenim que puguin vindre a la finca i veure d'on surten les verdures, com controlem els insectes, explicar una mica tot el procés, perquè de vegades hi ha gent que diu no, és molt difícil que puguis fer ecològic amb les plagues que hi ha, però llavors un cop pots explicar una mica de quina manera i com ho fem, doncs llavors ja ho entenen més bé, és més fàcil entendre si ho pots explicar, no? Perquè fer agricultura ecològica no és ni fàcil ni difícil, només és aprendre a treballar d'una altra manera, no? I avui dia, com que se sap el cicle de les plagues i de tot, és molt més fàcil combatre-ho que abans, no? Si els nostres avis ho feien, no? Avui amb el que se sap encara ho podem fer més bé, no? I tenim molts més elements que ells per poder portar-ho a terme en bones condicions, no?
9: Té tota la raó, no? Una part diferenciant de tot el que hi ha en el mercat convencional i el que són a nivell de tomates i després que també a l'hora de fer servir segons quines plantes que ja estan ben adaptades en el teu terreny o en el teu clima, doncs pots suportar molt més bé les plagues i no són tan dèbils, per dir-ho d'una manera. Són ja plantes ja de la zona que ja estan fetes i no tens tant de problemes com podies tenir segons quins híbrids que puguis anar buscant en el mercat. Això. Però sobretot jo crec que és més per diferenciar-te de nou, perquè si vols portar el mateix que porten d'altres llocs, així no pots competir. Si fora que no siguis una gran empresa, la gent, els pagesos més petits, ens ho hem de fer d'aquesta manera.
3: Ens agradaria molt saber com és la terra dels seus horts i quines feines són les que fan per preparar-la per la nova temporada.
8: La zona on estic jo és una terra que té bastanta pedra, és bastant de totes mides, no? No obstant, primer m'agradaria dir que Catalunya, en general, tot ella és molt calcària i hi ha un 17% de calç. Llavors, totes les terres tenen de tot, però si hi ha més d'una cosa vol dir que hi ha menys d'una altra, no? Però en principi no cal fer aportacions de minerals perquè totes les terres ja tenen de tot. Llavors, bueno, preparar la terra, jo primer, bueno, jo de fet, passa que fa 24 anys que estic al Delta, però jo sóc del Vallès, precisament sóc de Canovelles, al costat de Granollers, a prop de vosaltres. I quan vaig vindre aquí vaig veure que hi havia tanta pedra, no? Dic, ui, primer em vaig espantar, però al final, quan t'hi acostumes, pues no ho veig tan malament, perquè també la terra és més fresca, la pots treballar sempre, perquè pràcticament sempre, perquè no fas allò pans de terra grossos, sinó mover-hi la pedra, la treballes més bé també, no? Encara que no ho sembli, però la treballes bé. L'únic que a l'hora de controlar l'herba de vegades no va tan bé, perquè s'enganxes pedres i això, l'herba entremig és de més mal treure, no? Però un cop t'hi acostumes, la veritat que ho portes com qualsevol altra finca. I bueno, la manera de treballar, pues, el fet de fer agricultura ecològica, pues, abonem orgànicament. Nosaltres només fem abonat de fondo amb compost, que es fem de principalment d'ovella, que hi ha un corral d'ovelles al costat que pastura la finca on que portem nosaltres, i pues, ens quedem, llavors el fem, el compostem i després el que serveix per abonar la finca, no? I de fet la manera de treballar pràcticament quasi tots fem servir els mateixos aparells i les mateixes eines.
9: Sí, bueno, el meu és, veus, jo en canvi de pedra no en tinc ni una. Estic, diguéssim, és al costat del riu, és un terreny totalment al·luvial, no hi ha pedres, n'hi ha ben poques. L'únic que és un terra molt primet, de molt bon treballar, però necessita molta aigua. La sort és que doncs, tenim pou i ja tenim aigua més que la sort. I després, a l'hora del que és l'adob, així, jo funciono bastant amb adob verd. Faig bastant d'adob verd i després en fem d'una granja d'aquí al costat.
8: El que també sí que de vegades també influeix una mica el gust de les verdures amb el tipus de terra, perquè clar, no és el mateix una terra vermella arcillosa que una terra més aviat sorrenca, com comentava. Si les terres més sorrenques, per lo general podríem dir que són una mica més pobres, que depenen més del que tu li aportis. En canvi, les terres arcilloses potser són una mica més riques en si, tot i que totes portin de tot, i potser no depenen tant del que tu li aportis. O sigui per això o què, però que normalment és una mica més gustosa la verdura que està en terres més arcilloses. Però jo, per exemple, el meu sogre és de Sentmenat, no? I ell, quan, bueno, fa molts anys també feia horta, i sempre deien, diu, la verdura de Sentmenat és més bona que la de Caldes, no? I pel tipus de terra, Caldes sorrenc, s'ha anat més arcillós, no? Vull dir, tot influeix. Ara també s'ha de dir que el que influeix més per mi és el tipus d'abonat, que abonat orgànicament la planta transforma el sucre, és diferent i és molt més gustós, té més minerals, més vitamines. En canvi, amb adobs químics la planta és diferent i no és tan gustosa. I llavors també influeixen molt les varietats, no? Les varietats antigues, per lo general, són més gustoses. Que no seran tan productives, que no aguantaran tant, que no, però per lo general són molt més gustoses.
3: Quan vostès van començar a fer de pagesos, quins van ser els millors consells que els van donar?
8: Com que jo sóc fill de pagès, de fet ja he anat veient l'evolució de casa, no? De treballant a casa i com ha anat. El que sí, jo com a criteris, per lo que has anat veient i això, jo d'horta havia fet, però no molta varietat d'horta, i ara faig molta varietat d'horta. Pues, quan començava a fer un cultiu que no coneixia, pues, em plantava una mica, mirava el maneig, i quan veia que ho podia portar bé, pues, vale, pues, ara l'any que ve o la tardor o quan sigui, ho fem més en sèrie, no? Passa que s'ha d'anar alerta, perquè clar, que de tot val molts diners, i llavors pues, has d'anar una mica sobre el segur. Abans de fer molta quantitat d'una cosa, has de veure que ho pots controlar bé, no? I sobretot amb ecològic, que hi ha menys experiència, no?
3: I el senyor Pereta?
9: Doncs a mi el consell que me deia, sobretot la meva mare, no facis de pagès. O sigui, aquest era el consell bàsic, no? Però però no, jo tossut que em volia quedar a casa a seguir, doncs, fent el que m'agrada, no? El que passa és això, que amb els anys el que es guanyava la vida als meus pares o als meus avis ara ja és impossible. O sigui, hi ha una recompensació i quasi bé cada any, no? Abans la gent feia un cultiu o tenia unes vaques i amb allò doncs anava subsistint sempre. Ara no, cada any has d'anar mirant a veure quin és el capellà on tu te pots anar a guanyar-te la vida. I sobretot el que és, més que no el que puguis produir, és el que pots vendre. O sigui, és... perquè produir, a veure, si edifiquem, costarà més o menys, però jo m'ho veuria en compte.

0: sud per parlar amb el senyor Joan Castellà i Pere Pareta, dos pagesos que avui ens han convidat a descobrir exactament com és el seu dia a dia en els horts. Senyor Pareta, senyor Castellà, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat i fins la propera.
1: Fins la propera.
2: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
3: M'agradaria parlar-vos d'una planta que és la melissa, que la podeu conrear a l'hort, a tutti pleni, és a dir, us aguantarà tot tipus de terres, terra més bona, terra més dolenta. Això sí, una mica d'aigua, evidentment, s'ha de regar, perquè torna a brotar cada any amb més força, és a dir, és una planta que a través de les arrels ens va reproduint semblant a la menta. D'una arrel pot sortir un plançó fàcilment, semblant a una menta, però l'olor una mica diferent. Té un fullatge bastant frondós i, si no la controlem, ens pot envair la zona d'hort on la plantem. Per això hem d'evitar de posar-la en lloc que preveiem per plantar-hi altres plantes, no? És millor posar-ho en un racó, en una de les cantonades. Jo també que diria de combinar el nostre hort, planta aromàtica, planta medicinal, amb planta de menjar, no? De tipus hortalissa, no? A nivell de combinació amb altres plantes, aquestes mentes o melisses, plantant cebes i alls, mútuament s'afavoreixen. Hortalissa i planta medicinal són bones combinacions a l'hort si sabem controlar-les, no? I en aquest cas la melissa és una planta que cal controlar, que no s'extengui massa a nivell d'arrel i a nivell també de l'ombra que pot fer, bé, una planta que pot arribar a un metre ben bo d'altura i amb una quantitat de fulla considerable. És millor collir-la al moment de floració o prèviament uns dies abans de la floració, és a dir, no esperar que hagi florit tota sencera, sinó quan veiem que hi ha un 20-30% de flor, ja és un moment òptim per collir. Això depèn de les zones, pot ser entre juliol i agost, primers de setembre, això depèn de la zona. Inclús el que es pot fer també és tallar-la a un pam de terra i torna a brotar amb molta més força. Llavors podem tindre dos floracions inclús, una planta que pot florir dos cops i la tallem primers de juliol, finals de juny, ha fet ja una petita floració, llavors podem esperar que a finals d'agost, primers de setembre, torna a fer la segona llocada amb més floracions. Sempre haurem de secar a l'ombra, evidentment, penjada, doncs, de manera que passi l'aire, que circuli bé, perquè dèiem, és una planta frondosa que porta molta humitat. Una planta que va molt bé per problemes digestius, de males digestions, d'acidesa, de gasos, també, migranyes, mal de cap, trastorn d'ansietat, estrès, nerviosisme, allò que ens passa a tots, no? Que és una planta que ens ajuda a calmar-nos una mica i, a més, dona un gust molt agradable a les infusions que fem.
2: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i

0: Comencem la collita digital amb males notícies pels amants de la xocolata. I és que l'Organització Internacional del Cacau ha alertat que la producció a l'Àfrica Occidental, Costa de Marfil i Ghana, ha baixat un 2%, pel que els experts vaticinen una escassetat de producte per l'any 2020. El canvi climàtic, les plagues i malalties tropicals poden afectar la supervivència dels més de 6 milions i mig de petits productors, que veuen com tot i l'augment de la demanda no són capaços de millorar les collites. Trobareu tota la informació a ecodiario.eleconomista.es.
1: A elhuertourbano.net han publicat un article en què parlen dels adobs a base d'algues i expliquen que més que ser un adob, es tracta d'un producte bioestimulant que millora el desenvolupament dels cultius, el rendiment i la qualitat, a part dels nutrients que hi pugui aportar.
0: De YouTube rescatem un vídeo que pot ser de gran ajuda per tots aquells que comenceu l'hort aquesta temporada. Es diu Plagues más comunes del cultivo del tomate i d'una manera molt didàctica us ensenyarà no només com són aquests insectes, sinó de quina manera els podeu eliminar.
2: Un método efectivo de control es la aplicación de azufre en polvo. Para aplicarlo, se puede usar una botellita con un agujero en la tapa. Cuando empiece el calor, se aplica semanalmente y después de cada lluvia. Aplicar a la mañana temprano o al atardecer, procurando que el polvo llegue al revés de las hojas.
3: Hay que tener algunas precauciones.
2: Por ejemplo, protegerse la piel y los ojos.
3: No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados.
2: Y dejar un lapso de 30 días antes o después de aplicar productos a base de aceites. Por ejemplo, aceites agrícolas o aceite de nim.
1: Twitter està que bull amb tot de fotos de pagesos de ciutat compartint les novetats dels seus horts. Així, @sombaco ensenyava els seus 6 bancals llestos per plantar. @layergüelles mostrava el racó que ha destinat als petits de la casa i @odradec1 el seu metre quadrat de testos i jardineres.
0: Les xarxes també són una bona manera de

0: Assabentar-se de cursos i jornades tècniques relacionades amb l'agricultura i els productes ecològics. Recomanem subscriure'ns al newsletter del CCPAE, on hem pogut veure els cursos que organitza l'ERA en els propers dies. El que es farà al Parc Agrari del Baix Llobregat porta per nom Biodiversitat per al control de plagues, estratègies de sanitat mitjançant tanques vegetals i franges de biodiversitat, mentre que a Manresa en faran un que tracta sobre l'anàlisi qualitativa del sòl per cromatografia i autoproducció de fertilitzants.
1: I sabíeu que els cacauets creixen sota terra, tot i que fan flors de color groc? A Diario de un Neno Labrego expliquen què cal fer per cultivar-los al nostre hort. Sobretot, cal buscar-ne la llavor, que no és una altra cosa que un cacauet que venen en comerços especialitzats, ja que els que han estat processats per al consum no són aptes per sembrar.
2: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
0: Mentrestant, obrim el receptari de la Carme Miralda buscant noves idees per preparar les carxofes que cultivem a l'hort. Amb la seva cuina autodidacta, ens convida a viure sense sal amb 40 plats que ha recollit en un llibre gustós i fàcil d'aplicar.
3: L'afició per la cuina comença quan em vaig casar. De fet, l'afició ve per... no perquè hagi mirat molts blogs, no. He assistit a molts cursos de cuina, en fi, tinc moltes amigues que també cuinen, i després, doncs m'hi he posat jo. Sobretot he estat autodidacta, no?, a base de, doncs, d'error i encert. Només és això. Acabo de publicar un llibre que es diu Viure sense sal, receptes per a una vida sana, editorial Súnia, que consta, doncs, d'unes 40 de receptes, totes fetes sense sal afegida i sense elements, ingredients que tinguin sal també afegida. Jo considero que el sodi és necessari per viure, i així ho diuen, doncs, tots els metges i nutricionistes, però la sal sí que no és necessària i, de fet, en fem una ingesta excessiva. Com que sóc una dona molt atrafegada, m'agrada compartir les receptes fàcils de fer, fàcils de memoritzar, digestives, econòmiques, i una mica que puguin, i una mica de proximitat amb ingredients, de que no hagi d'anar a buscar, doncs, no sé, un ingredient allò que no sé, ningú sap on és i que ve de no sé on i que no estem acostumats, i una miqueta, doncs, aquesta cuina més de les àvies, no sé si de les àvies, però diguéssim més casolana, i sobretot això, doncs, que pugui estar fet aviat, que puguis deixar fet i menjar-t'ho quan arribes de treballar sense gaires problemes, que sigui fàcil de digerir i una mica, doncs, una mica això. Llavors hi ha una 40 de receptes, algunes, doncs, de totalment vegetarianes, amb verdures només, i una meitat més o menys que, doncs, són, diguéssim, amb proteïnes, amb animal, de tota mena, no? Esclar, totes són, doncs, salades, és a dir, salades però sense sal. Jo avui la que us voldria explicar és la de carxofes, que és una recepta molt senzilla. A mi m'agrada molt les carxofes. Per fer-la necessitem una carxofa per persona, farina blanca, una culleradeta de mostassa en pols, sobretot en pols, i oli d'oliva. Llavors, consisteix simplement, doncs, en pelar les carxofes, deixar-ne només el cor, tallar-les a 4 trossos i fer-les bullir uns 5 minuts amb aigua. Un cop han passat aquests 5 minuts, doncs les escorrem bé i les enfarinem amb la farina barrejada amb la cullerada de mostassa en pols. I les fregim i les enrossim una miqueta i ja les podem menjar.
4: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
0: I de la tradició gastronòmica passem a la musical, completant la collita amb una jota dedicada a la pagesia que ens arriba des de Mallorca, interpretada per l'agrupació folklòrica de Balears. Un dia més, agrair-vos la fidelitat amb el programa i convidar-vos a seguir cultivant el coneixement dels pagesos de ciutat, fent-nos arribar les vostres experiències, consells i preguntes a pagesosdeciutat@gmail.com o als perfils que tenim a les xarxes socials. Marxem amb l'Ester atenta a tot el que envieu a picarona.blog.cat. Ester, fins la setmana que ve.
5: Fins la setmana que ve.
0: I també amb el Diego Fernández i el Xavi Nuses, compartint parcel·la al control tècnic.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Bona nit.

0: que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Tots coneixem les havaneres clàssiques que han marcat generacions, aquells temes imprescindibles que tots hem cantat a la vora del mar i que formen part del nostre patrimoni cultural. Avui volem posar el focus en aquesta autenticitat, en la creació que va néixer des de l'interior mateix de les formacions. En aquest programa deixem de banda les versions habituals per submergir-nos exclusivament en les peces escrites i compostes pels propis integrants dels grups. Ens endinsarem en aquelles cançons que neixen d'una inquietud compartida, d'una vivència íntima o d'una melodia que ha sorgit durant els assajos, lluny dels grans focus. És el moment de posar en valor el talent dels nostres músics descobrint la màgia i el procés que s'amaga darrere de cada estrofa i de cada acord fet a casa. Són cançons que porten des del primer compàs la marca inconfusible del qui la canta i la personalitat dels qui l'han somiat. Es preparin per descobrir un repertori únic amb l'ànima amb els grups que fan de la mar la millor font d'inspiració. Comencem a navegar amb segell propi.
2: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Els diré que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant de lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Més endavant en faré una segona part. Començarem amb un grup de recent formació, Aigua Clara. Un dels seus fundadors és en Lluís Lozano, que ja va formar part de Llops de Mar. En el repertori del conjunt hi trobem temes seus que ja va interpretar en solitari, com aquesta, La Peixatera.

Acabem d'escoltar La Peixatera per al grup Aigua Clara, una composició d'un dels seus fundadors, com els deia en Lluís Lozano. Continuem i els diré que primer es deien Altamar, més endavant hi posaren la paraula Sons al capdavant del nom. A l'últim treball discogràfic, Les cançons criticaires i d'altres, hi trobem peces de Carles Prieto, actual director del grup. Ara escoltarem aquesta, que porta per títol L'avi cremat.

acabem d'escoltar per al grup Altamar, l'avi cremat, que segurament hagués anat bé per el que va passar amb el mestre Ortega Monasterio. Esperem, doncs, que ja tingui aviat la seva resolució. De moment ens haurem d'esperar. Però no ens esperarem ja per al proper tema, que ens diu que són músics en un gran bagatge que havien començat fent música de ball i van provar amb aquest gènere musical amb èxit. Parlo d'Americanos. Dos dels seus components, la Montse Creus i en Xavier Roger, en Ricci, ens han sorprès amb les seves composicions que varen presentar a Sant Pol de Mar, guanyant dos anys seguits, el 2024 i el 2025. Escoltarem el tema guanyador de la passada edició i que porta per títol Palet de Marbre.

Americanos. Amb autoria de la Montse Creus i d'en Xavier Roger Enrici, hem escoltat aquesta cançó guanyadora del concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. En Jordi Robau, també amb la cançó que escoltarem a continuació, va ser guanyador l'any 2020 d'aquest concurs musical. Jordi Grau s'hi va presentar l'any següent, però no va tenir tanta sort amb la cançó seva que va fer conjuntament amb la seva dona. Va quedar finalista. Ara escoltarem la d'en Jordi Robau, que porta per títol A la tarda.

la tarda aquesta composició de Jordi Rubau del grup Arjau i que, com els deia, va ser guanyadora del Festival de Sant Pol de Mar l'any 2020. Anem ara fins a les illes, concretament a Mallorca, a Marpellots, a Veneres Van, on diversos dels seus components han fet temes inclosos en els seus CDs. Com a mostra, aquesta d'en Pere García Serra, que porta per títol Com és bella la mar.

més vell a la mar, el tema que acabem d'escoltar, Dolç amb mallorquins, Arpellot, Havaneres Band. Continuem amb Arrels Escalenques, que és l'últim grup creat a l'Escala l'any 2012. Més endavant, varen enregistrar el seu primer CD, on hi trobem la cançó guanyadora als anys 70 del concurs que es feia a Palamós, el Festival de la Cançó Marinera. L'autoria és del que va ser component en Miquel Costabella, retirat del grup per problemes de salut. També va formar part dels cantaires del Montgrí. Escoltem ja aquest tema. Ja és tard.

acabem d'escoltar per Arrels Escalenques Ja és tard. De moment portem cançons guanyadores de festivals, dues del de Sant Pol de Mar i aquest últim del Festival de la Cançó Marinera. I anem ara amb un altre tema, però ara sí que aquest ja no ha guanyat res. Jaume López ja va demostrar la seva vàlua com a compositor quan formava part de Cau d'Orella. Ho va continuar fent a Barca de Mitjana, del qual va ser component fins al 2024. Va deixar composicions extraordinàries com aquesta, La Niña Cuca.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Preciós, preciós aquest tema de Jaume López interpretat per el seu grup Per Barca de Mitjana. No sé si és el que va pensar Joan Antoni Carrau quan va ser component del grup Barcarola. És que a l'havanera del meu avi li faltava la companya i em va fer una cançó amb un caire patriòtic i una lletra molt encertada, que personalment m'agradaria que la portessin més formacions en el seu repertori. La gaudim per als de Vilassar de Mar. No és el meu avi, sinó que és la seva companya, la meva àvia.
2: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'avi esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava

d'escoltar La meva àvia per al grup Barcarola, que podien dir que és el component que faltava en El meu avi, i per què no alguna vegada fos la cançó de comiat de les cantades. I a continuació els explicaré que va ser l'últim treball discogràfic del grup Boira, Som de l'Oest, del 2014, que varen descobrir una composició pròpia. La lletra és del tenor Jordi Corulla i la música del roquer de la formació, en Ramon Bordes. Una preciosa cançó d'amor i que porta per títol Quan ell em mira.

Us de Lleida, del Boira, hem escoltat Quan ella em mira. I de Lleida anem fins a Menorca, amb Cala Joia, que és un duet musical format per Josep Abelaires i Anamel Vilallonga, parella musical i real. Acords de Mar és el seu segon disc amb nou temes propis i una versió, la majoria d'un caire molt mariner, inspirades en la mar, element present i fonamental de l'illa. Hi apareixen diferents estils musicals, però hi predomina l'havanera. N'escoltarem un d'aquests temes i que porta per títol Sa barca de l'avi.

Acabem d'escoltar aquesta composició de Josep Abelaires i de Nabel Vilallonga. El trobem en el treball discogràfic Acords de Mar de Cala Joia. I anem avançant, i ara amb Cavall Bernat, que els diria que seria fàcil escollir qualsevol tema del seu fundador, Ortega Monasterio, però hi ha components que han passat pel grup i han deixat temes propis, com Jordi Ponti o Quique Roca. D'aquest últim és la peça que escoltarem i que va donar títol a un dels treballs discogràfics que va servir per celebrar els seus 50 anys l'any 2015. Estem parlant de Ull de Tramuntana.

Quique Roca, amb el grup Cavall Bernat, hem escoltat aquest Ull de Tramuntana. Actualment en Quique ja no forma part del grup Cavall Bernat. El passat mes de febrer ens arribava la trista notícia de la mort als 72 anys de Josep Anton Pujol Butifoll, conegut com a Llivori, i autor del famós Vell Pescador. Llivori, en els seus inicis, va formar part del mític grup ganxó Colla Jacomet i en va fer aquesta composició que no és gaire coneguda. Serveixi com homenatge a una figura important dins aquest gènere musical. Escoltarem La mort d'una gavina.

la mort d'una gavina, un tema no gaire conegut de l'autor del Vell Pescador, en Josep Anton Pujol Llibori. Els cremats han portat un aire nou en el món de l'havanera i la cançó de taverna. Actualment és un dels grups més populars i tant és així que un dels seus components, l'Enric Ferrer, en va fer una havanera preciosa amb un ritme diferent i en noves aportacions d'instruments, que té els seus admiradors i detectors. Escoltarem la taverna del Vell Mercant.

Taverna del Vell, marcant per al grup Els Cremats, és la peça que acabem d'escoltar i que també aquesta sí que la porten varis grups en el seu repertori. I fins aquí el nostre viatge en segell propi. Hem descobert les històries i la música que neixen directament del cor dels grups, amb la marca autèntica de qui els ha escrit i somiat. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de la nostra havanera. Fins la propera. Adéu-siau.

0: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Bona nit.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
5: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
4: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
6: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
4: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
7: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
4: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
8: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
9: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Raimon, com estàs?
6: Hola, molt bé.
5: I què s'està coent avui a la cuina de Dial Interior?
6: Doncs avui es couen cosetes fortes, eh? Avui un programa molt interessant. Mira, d'entrada entrevistarem a la Marta Picó sobre aprendre a cuidar-se durant la menopausa. Després la secció L'harmonia que ressona amb en Joan Casas, i acabarem amb una experiència de minibany sonor amb el propi Joan Casas.
5: Som-hi, doncs. Tenim a l'estudi la Marta Picó. Benvinguda, Marta.
7: Gràcies.
5: Que és terapeuta psicocorporal especialitzada en el climateri i la menopausa. Marta, la paraula menopausa és una paraula que espanta molt a moltíssimes dones. Fa molta por, segurament pel desconeixement, però explica'ns què és realment el climateri i la menopausa.
7: Quina relació hi ha
5: entre les dues, i què creus que és important per començar a deixar caure aquestes pors?
7: A veure, pràcticament totes les dones sabem que la menopausa és quan deixem de menstruar. El que passa és que el que no saben moltes dones és que la menopausa forma part d'un procés molt més ampli, que és el climateri, i que comença molt abans que arribi el moment de la menopausa, és a dir, el moment en què deixarem de menstruar. Aleshores, això és important, perquè on realment hem de posar el focus és en el climateri, no en la menopausa. Perquè quan deixem de menstruar, deixarem de menstruar i ja està. Però tot el que passa prèviament i el que passa posteriorment, aquí és on hi ha realment les coses que hem de mirar. I què és el climateri? Aleshores, el climateri, per mi, sempre destaco, és que el climateri és un procés natural del cos de la dona per adaptar-se a una nova realitat, que és el final de l'etapa reproductora. Aleshores, si tenim en compte això, doncs ja ens deixa com molt clar de que no és una amenaça, no és una condemna, sinó que és un procés natural del cos pel qual haurem de passar totes les dones, sí o sí. Aleshores, i a part d'això, també entendre que el climateri, el que en realitat és una reorganització de l'energia. Què vol dir això? Doncs que tota l'energia que les dones utilitzàvem, o que el nostre cos utilitzava en la reproducció, és a dir, en la menstruació i en l'embaràs, ara es posa al servei d'una mateixa, al servei del creixement d'una mateixa. Clar, quan entens això, canvia completament la mirada que tu tens sobre aquesta etapa. I aleshores això et permet veure de que no és una pèrdua, sinó que és un guany. Llavors, per això a mi m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera ens ajudi a canviar la mirada sobre aquesta etapa.
5: Un canvi de significat radical, aquesta porta oberta a un procés de creixement, com si gairebé la menopausa fos quelcom que ens ajuda, això ara en parlarem, però tu expliques que la menopausa és una etapa en què la dona necessita un equip de socorristes. Què serien aquests socorristes?
7: Sí, per què parlo d'equip de socorristes? Per mi l'equip de socorristes és aquells professionals especialitzats en aquesta etapa que tu poses al teu servei. I per què parlo d'equip de socorristes? Doncs perquè és una etapa en la qual ens passen moltíssimes coses, se'ns obren moltíssims fronts i moltes vegades hi han àrees que no sabem ni per on començar, no sabem com gestionar. I com que les dones no sabem demanar ajuda, doncs perquè, bueno, tenim aquesta idea, no sé, jo diria com molt social i molt inculcada en les dones, no?, de l'autosuficiència autoimposada, és a dir, com que sembla que les dones hem de poder amb tot, està mal vist poder demanar ajuda, i aquesta etapa, si alguna cosa et demana, és que demanis ajuda perquè hi ha coses que tu no pots solucionar. Llavors, jo el que dic és munta't el teu equip de socorristes, professionals que estiguin al teu servei i que t'ajudin en aquelles àrees en les quals tu et veus molt perduda, no tens prou coneixement i que t'ajudaran doncs, a viure i a transitar aquesta etapa doncs, amb més tranquil·litat.
5: Mm-hmm. Ara apuntaves que les dones no sabem demanar ajuda. Això és fort dit així, però realment la impressió és de que durant segles les dones heu estat educades precisament per renunciar a les vostres necessitats, gairebé ni conèixer-les, i sacrificar-vos pels altres. Imagino que a banda d'aquestes creences errònies, concretes com que no saber demanar ajuda, primer les necessitats dels altres, hi ha d'altres que influeixen en que la menopausa no es pugui viure de forma natural. Quines diries que són les principals creences errònies a les dones que si les poguéssim deixar caure podríem viure això de manera molt diferent?
7: Sí. Bueno, a veure, la menopausa és una etapa que està plena de falses creences que el que fan únicament és que ho visquem amb soledat i amb silenci. I a més també perquè hi ha una pressió social molt forta en les dones perquè ens mantinguem joves a tota costa. Llavors, algunes creences com aquestes, per mi la principal és l'associació de la menopausa amb una malaltia. Perquè a més també és un procés que està molt medicalitzat. I aleshores, bueno, i no només això, sinó perquè també quan entres en aquesta etapa, doncs el primer que et diuen és has d'anar al ginecòleg, t'has de començar a fer proves, que si l'osteoporosis, l'amenaça de les malalties cardiovasculars, etc, etc. I aleshores això dona una sensació de que hi ha alguna cosa en mi que no va bé. Entro en aquesta etapa i ja és que el meu cos ja comença a fallar. Aleshores torno al principi. No és una malaltia, és un procés natural del cos per adaptar-se, perquè necessita doncs fer una reorganització a nivell hormonal i per tant doncs necessita un procés i necessita un temps, però no és una malaltia. Una altra és el que jo en dic, és aquesta associació de que entrar a la menopausa vol dir entrar en el club de les dones invisibles. És a dir, entrar directament a la tercera edat, no? Llavors dius, a veure, un moment, avui en dia l'esperança de vida que tenim les dones en el món occidental està al voltant dels 85-90 anys. Doncs a veure, si la menopausa es dona al voltant dels 50 anys, doncs tenim encara doncs pràcticament la meitat de la nostra vida per endavant. O sigui, aquí tenim molt de recorregut per fer. Si tirem la tovallola allà als 50, anem malament. Uh-huh. Una altra, doncs que l'associació de que una dona menopàusica és una dona histèrica. Llavors, què passa? D'on ve aquest histerisme? D'això potser en parlaré una mica més i ho explicaré una mica millor, eh? Però la menopausa, i és del que jo parlo fonamentalment, és un procés de revisió interna molt profund en les dones, en el qual ens comencem a connectar amb tot allò que nosaltres hem abandonat fa molt de temps, i en el qual comencem a qüestionar-nos moltes àrees de la nostra vida que fins ara les veiem com a ideals o teníem una imatge determinada que se'ns comença a desmuntar. I aleshores això internament provoca molt d'enfado moltes vegades. Uh-huh. I no només això, sinó que tota aquesta revolució hormonal que es produeix també genera una reorganització del sistema nerviós que el que provoca en certa manera és que les dones comencem a posar menys filtres i a parlar una mica més tal com raja. Llavors, per què semblem histèriques? Doncs perquè de cop i volta aquella dona que mai havia posat límits, que sempre ho acceptava tot, que sempre intentava posar pau a tot arreu, comença a no fer-ho. I aleshores l'entorn comença a dir, què li passa a aquesta dona? No? Ostres, aquí? I clar, quan tu comences a dir les coses tal com raja, doncs sembla com que... Llavors, alguna manera de, com de menysprear aquest procés i com d'intentar que tornis al teu lloc de sempre és desqualificant. Uh-huh. Estàs histèrica, estàs menopàusica. I aleshores hi ha també aquesta associació. Uh-huh. Una altra creença, doncs que els símptomes són sempre els mateixos. Llavors, una de les coses importants a saber amb el tema de la menopausa és que no hi ha dues menopauses iguals. És a dir, de la mateixa manera que no hi ha dues dones iguals, no hi ha dues menopauses iguals. Uh-huh. Llavors, això que... per què ho dic això i per què ho destaco? Doncs perquè quan tu comences a informar-te sobre de què va això de la menopausa i el climateri, comences a veure una sèrie de canvis, no? Et passarà això, et passarà allò, tindràs aquest canvi, experimentaràs tal, tal, tal, i sembla com que tot això m'ha de passar a mi. Quan la manera com jo tinc de viure la meva menopausa és diferent de de qualsevol altra dona, perquè no hi ha dues dones iguals. Uh-huh. Llavors, tinguem en compte que per què ho hem de conèixer? Doncs simplement per poder-ho identificar, però no vol dir que m'hagi de passar a mi. Val? Uh-huh. I després el gran tòpic també és que s'acaba la vida sexual. No, que el desig sexual s'acaba. I jo penso que, a veure, si bé és veritat que hi ha un moment en el qual doncs, hi ha com una retirada, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que això respon més a aquest procés de revisió interna. de qüestionament, i en el qual tu comences a qüestionar-te moltes vegades com és la teva sexualitat i si realment és la sexualitat que tu vols per tu. Perquè com que hi ha com si diguéssim aquesta mena de que se't cau la vena, i de cop i volta comences a dir, ostres, és que potser jo estic més pendent del desig de l'altre que del meu, i ostres, jo em sembla que ja no vull sostenir més això. Aleshores hi ha com una revisió interna en la qual comences a qüestionar-te moltes coses, i llavors aquí no és que se'n vagi el desig sexual, és que simplement el que fa falta és més comunicació amb la teva parella.
5: Escoltant-te, Marta, el primer que em ve al cap és que els homes també els interessa això.
7: Molt.
5: Ho dic perquè el desconeixement, la desinformació, la poca sensibilitat vers la dona moltes vegades és degut al desconeixement, i per tant aquesta informació seria molt útil perquè l'home també fes els seus propis processos. Quin diries que és, més enllà d'aquesta revisió, reformulació de creences errònies, quin diries que és el primer pas important per començar a viure aquesta etapa d'una manera més conscient i saludable?
7: Sí, bueno, el primer pas per mi és molt clar, és la informació, és conèixer l'etapa. És a dir, és fonamental que coneguis bé de què va això, del climateri i de la menopausa. Quan comença, com comença, de quina manera, què pots esperar, què no pots esperar, què és normal, què no és normal. Perquè quan tu coneixes bé aquesta etapa, això, primera, et fa fugir de les falses creences, dels tòpics, no? I te n'adones que no és tot allò que he estat comentant abans, no? I per altra banda també et fa entendre doncs, el que t'està passant a tu. Per tant, conèixer aquesta informació, aquesta etapa en profunditat és fonamental. I en segon lloc, jo et diria l'antelació. És a dir, no esperis als 50 anys, quan ja estàs en plena menopausa, a començar-te a assabentar de què va això. Sinó que això, el procés del climateri comença molt abans de que nosaltres, del que ens han explicat. De fet, a partir dels 40 anys ja es comencen a produir els primers senyals i els primers canvis, que et comencen a parlar de que aquest procés s'ha posat en marxa. Perquè és un procés que dura molts anys, i però que va succeint de forma progressiva. No? I aleshores, a partir dels 40 anys, és el moment de començar a posar el focus en què t'està passant, perquè aquest és el moment en el qual tu pots començar a prendre accions per veure doncs, cap a on què és el que has d'arreglar, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè quan arribi el moment de la menopausa, que és el moment més intens, doncs aleshores doncs, ja tinguis mitja feina feta.
5: Total. Si haguessis de destacar dos, tres coses essencials que tota dona hauria de saber sobre la menopausa, quines serien?
7: Bueno, te'n destacaré més de tres. Vale. Bueno, en primer lloc, algo que ja he dit. Una és que la menopausa forma part d'un procés molt més llarg, que és el climateri. Vale? Que no ens quedem amb la menopausa, sinó que realment on hem de posar el focus és en aquest procés, que pot durar doncs, entre 10 i 20 anys fins i tot. Val? I no ens espantem, vull dir, perquè torno a dir que no hi ha dues menopauses iguals. Llavors, la segona cosa que destaco precisament és aquesta, és a dir, no hi ha dues menopauses iguals. I per tant, no associem tot el que explicaré i tot el que podem veure i la informació que ens pugui arribar a que em passarà a mi. Val? En tercer lloc, la importància de fer-te un vestit a mida. Què vull dir amb això? El que vull dir amb el tema del vestit a mida és que, de la mateixa manera que no hi ha dues menopauses iguals, no hi ha remeis universals que puguin arreglar-ho tot a totes les dones de la mateixa manera, sinó que del que es tracta és que busquis el que realment a tu et funciona. Perquè potser pels fogots a mi m'ha funcionat molt bé no sé què, però per a una altra dona no li funciona. I això no vol dir que el remei que jo hagi pres no sigui correcte, sinó que simplement en aquella persona no li funciona tan bé com a mi. Llavors és fer-se el vestit a mida. I després, per mi, del més important, és tenir en compte que la menopausa va molt més enllà dels canvis corporals. I, de fet, és del que jo parlo i del que a mi m'agrada destacar, perquè penso que és realment, que és realment el que és important en aquesta etapa, i és el canvi emocional. Perquè la menopausa no és només que el meu cos canviarà i hi haurà transformacions i que hauré de passar per moltes coses i canvis en el meu cos, sinó que es produeix una transformació interna a nivell mental i emocional molt profunda. I aquesta sí que ha vingut per quedar-se. Aquest és realment el veritable canvi de la menopausa. Perquè l'altre, quan el cos recupera el seu equilibri a nivell hormonal, el teu cos més o menys torna al mateix lloc. No serà el mateix cos, evidentment, perquè ja no tindré 40 anys, sinó que potser en tindré 55 o 60, però més o menys es torna a reequilibrar. Però el canvi, la revisió interna que jo he fet, això sí que realment ha vingut per quedar-se, perquè aquí, després d'això ja no hi ha volta enrere. hi ha una sèrie de coses que jo he vist i ja no puc obviar, per dir-ho així. Per lo que et comentava, perquè es produeix aquesta reorganització del sistema nerviós, que provoca noves connexions neuronals, que el que fan és que les dones comencem a canviar la perspectiva, el lloc des del qual nosaltres hem estat observant la nostra realitat. I aleshores, què passa? Doncs que quan jo començo a canviar el focus des del qual jo miro la meva realitat, començo a veure parts de la meva realitat que fins ara no havia vist, que ja hi eren, però que jo no era capaç de veure. I aleshores començo a qüestionar-me un munt de coses de la meva vida i a preguntar-me, ostres, quina mena de vida m'he construït jo? És realment aquesta mena de vida la que jo vull continuar fins al final? I aleshores aquí comencen els canvis.
5: Pel que expliques, Marta, aquí s'intueix una de les oportunitats, doncs, si estaràs d'acord amb mi, més potents, oportunitats naturals que la vida et porta, de creixement personal, d'autoconeixement, d'una dona.
7: Sí.
5: Clar, imagino que si ens ho agafem com un problema, com una malaltia que deies abans, aquí no sabrem treure el suc. Per tant, quina seria la millor manera per poder treure tot el suc a aquesta fase?
7: Sí.
5: A nivell de creixement personal, em refereixo.
7: Sí, sí, sí. Mira, si hi ha alguna cosa que et convida a aquesta etapa, és que canvis el focus de l'exterior, és a dir, que deixis de projectar cap a l'exterior i comences a posar el focus cap a l'interior. Que la mirada vagi de l'exterior, com has fet pràcticament tota la teva vida, i que comences a mirar cap endins. I que comencis a entendre que el teu benestar físic, mental i emocional només depèn de tu. I que et comencis a responsabilitzar de tu mateixa. Llavors, per mi és aquesta la gran oportunitat d'aquesta etapa, perquè les dones que fan aquest camí són dones que al final de tot aquest procés aconsegueixen a connectar amb elles mateixes, a connectar amb la seva autenticitat. Per això les dones, bueno, no sé si estaràs d'acord o no, però jo com a dona sí que estic d'acord, que les dones als 50-60 anys som dones molt autèntiques. Exacte. I que si realment canviem la mirada, doncs podem descobrir aquella dona que vam abandonar fa tant de temps i que podem recuperar-la i posar-la al servei de nosaltres mateixes.
5: Has explicat moltes coses que ja donen a entendre molts patiments concrets que les dones pateixen durant la menopausa, i segurament molts tenen a veure amb aquestes idees preconcebudes errònies que parlàvem abans, aquesta pressió social malentesa, des de tots els àmbits, però des de la teva perspectiva, quins serien els principals patiments o dificultats que acostumen a aparèixer durant la menopausa, tant a nivell físic com emocional?
7: Sí, mira, a nivell físic, una de les dificultats principals és que el nostre cos es transforma. I moltes vegades ens sembla que té vida pròpia, perquè de cop i volta doncs comencem a veure que ens comencem a engreixar i jo no he canviat res de la meva dieta, menjo el mateix de sempre i no hi ha manera que tinc dificultats per dormir i que tinc fogots, que tinc atacs de calor, etc, etc. Llavors, clar, és el que et deia abans, no? És a dir, sembla que el cos tingui vida pròpia i que no hi ha res que jo pugui fer. Llavors, això realment genera molta, molta angoixa, perquè al mateix temps, digui, són tant els canvis que apareixen al mateix temps que, ostres, no sé ni per on començar. Llavors, això és una de les dificultats principals amb les quals ens trobem. Però a nivell emocional, per mi, una de les dificultats principals és que hi ha una sensació de que perdo la meva identitat. Perquè, en realitat, és com un dol, que aquesta etapa és com un dol que d'haver de deixar enrere aquella dona amb la qual jo m'he estat identificant tota la meva vida. Aquesta dona de mare, de salvadora, de cuidadora, de superprofessional, etc, etc. Perquè és una etapa que tot aquest procés de revisió interna que jo et comentava abans, d'alguna manera el que convida és anar deixant anar totes aquelles coses que ja no et serveixen. Però clar, deixar anar tot això vol dir deixar anar aquesta identitat amb la qual jo m'he identificat tota la vida. I això fa molta por. I això fa molta por, perquè si jo no sóc la supermare, la cuidadora, la que ho soluciona tot, etc, qui sóc? I clar, això fa molta por, perquè t'obliga a traspassar aquesta por i a partir d'aquí redescobrir-te i reconnectar amb qui realment ets. Llavors, clar, això moltes vegades fa que les dones reculem i tirem enrere. I no vulguem renunciar a aquesta supermare, a aquesta supercuidadora. És el que en diem el síndrome del nido vacío, no? Que ens aferrem a aquesta identitat perquè si no sóc això, qui seré? I si no sóc això, deixaran d'estimar-me. Llavors, en comptes de dir, vale, tot això ja ho deixo, perquè ja no em toca, ja he fet la feina, i ara, ostres, vaig a descobrir realment qui sóc.
5: Segurament els oients, si ara els hi plantegem, escolta, t'has d'anar a mudar en una casa que és molt diferent que la que tens ara, que és una casa molt més espaiosa, amb uns jardins molt verds, tothom diria, home, sí, anem, no? Entenc que la menopausa i propòsit és això, és una mudança de jo, una mudança d'identitat, d'una identitat segurament molt més condicionada i molt més estreta, cap a una identitat molt més gran. Això, des de la meva perspectiva, genera molta il·lusió.
7: Sí, clar, si ho veus d'aquesta manera, i si, a veure, el tema està en que ningú ens explica això. I com que no ho sabem, doncs tenim por, perquè no sabem on anem. Però si realment expliques això de dir, és que, ostres, pensa que deixes la teva casa, però potser aniràs en una casa, doncs, més que té, el que deies tu, no? Doncs aleshores dius, ostres, doncs potser sí, i si ho provo? I si m'arrisco? Ara, això el que requereix és que aprenguis a responsabilitzar-te de tu mateixa. Llavors això també és una altra feina.
5: Absolutament. Jo sé que estem sobre el temps gairebé, però vaja, aquí a Ràdio Roda som molt permissius amb el temps. Sé que tens una llista de consells,
7: sí,
5: que t'agradaria donar.
7: Sí. Mira, per mi és fonamental en aquesta etapa. Una és que no la visquis amb soledat, perquè les dones la vivim amb soledat i amb silenci. Llavors, això ens genera molta angoixa. Llavors, jo dic sempre, busca altres dones que, com tu, estiguin passant aquest mateix procés. De fet, una de les coses que, de les maneres que jo tinc d'acompanyar les dones, és amb grups de dones que estan en aquesta etapa. Vale? Perquè vegis que no estàs malalta, de que no ets l'única que li passa això, i que, a més, tinguis un espai on puguis expressar el que realment et passa sense sentir-te jutjada. L'altra és, el que hem dit abans, de l'equip de socorristes, busca ajuda professional, perquè si hi ha algun moment de la teva vida en el qual tens que començar a invertir en tu, és aquesta. I tercer, la informació, és a dir, coneix de què va això, què és el que pots esperar, què és el que no, i a partir d'aquí, doncs, treu-te tots els fantasmes que ens han venut, no? Mm-hmm.
5: De fet, ara parlaves de la informació, imagino que també depèn d'on vagis a buscar la informació, s'haurà d'anar al tanto. La gent que ens està escoltant ara i que li ressonen les paraules de la Marta, què han de fer per posar-se en contacte amb tu o per conèixer una mica més la teva feina?
7: Sí, mira, jo et donaré les meves xarxes socials, que allà, doncs, explico tot el que faig i també reflexiono sobre tot això, que és a Instagram, és @mujerymenopausia, amb Y, tot junt, i després també és l'altre perfil que tinc, és @martapicó_terapeuta. Llavors, aquí podreu trobar tota la informació, el meu contacte, la meva web i tot el que necessiteu.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per explicar-nos aquest tema tan poc conegut, no només per les dones, però no només pels homes, evidentment, que és una evidència, sinó també per les mateixes dones.
7: Gràcies.
5: A tu.

0: I avui tenim a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
1: Hola, Sergi.
0: I quan ve el Joan ja sabeu que tenim la secció de l'harmonia que ressona. Què veurem avui a l'harmonia?
1: Doncs avui m'agradaria parlar de la sonoteràpia. M'agradaria parlar de què és i en què es basa. Sí que d'entrada donar-vos la benvinguda en aquesta secció, agrair un altre cop a en Sergi, en Ramon, com cada vegada que fem la secció, el donar-me aquest espai. I sense més dilació, doncs anem a encetar el tema d'avui, la sonoteràpia. La sonoteràpia, explicat breument, es basa en l'ús del so com una eina terapèutica per millorar el benestar de les persones. I es fonamenta en un principi que és clau de la física del so, i és perfectament conegut, que és el fet de que tot so és una vibració i, al revés, tota vibració emet un so, més enllà de que el puguem sentir nosaltres o no. Sense entrar massa en complexitats tècniques, sabem que a nivell físic, qualsevol moviment causa una vibració mecànica que es transmet, per exemple, a través de les partícules de l'aire, fins que arriba i és absorbida per un altre cos, com per exemple el nostre propi cos o la nostra oïda. A nivell físic, se sap que diferents materials vibren i ressonen, podríem dir, o se sintonitzen amb diferents freqüències. Per exemple, un efecte físic que segur que tots nosaltres hem sentit normalment al pit quan som en un concert, amb uns amplificadors grans, uns bons subwoofers que ressalten els cops greus del bombo. Aquesta sensació física literal que sentim són els nostres ossos, que tenen una freqüència de vibració baixa i vibren literalment, físicament, mecànicament, amb aquestes freqüències que ressalten aquests amplificadors. La base de la sonoteràpia parteix d'aquest principi físic. Tot moviment, tot cos, tota energia emet la seva pròpia vibració i alhora també rep la vibració d'altres moviments, altres cossos i altres energies. La sonoteràpia utilitza sons que estan específicament triats per sintonitzar amb la vibració del nostre cos, tant físic com energètic i emocional, per equilibrar-lo o reafinar-lo a les freqüències que li corresponen, si entenem el cos com un instrument que, com tots els instruments, també es desafina i cal reafinar de tant en tant. Tot i que es basa més en so que no pas en música pròpiament, normalment s'utilitzen sons que són consonants, que són sons agradables o que sonen bé, són plaents a nivell auditiu. Algunes d'aquestes pràctiques dins la sonoteràpia es basen en l'ús del que s'anomenen harmònics. No entrarem massa en detall, però per resumir-ho de forma breu, els harmònics serien sons continguts dins d'un altre so. Són sons o notes que, tot i que sovint no podem diferenciar de forma conscient, estan contingudes i formen part d'altres sons. Hi ha algunes tècniques, per exemple en el cant, que permeten ressaltar aquests harmònics fins que resulten audibles. I ara jo m'he parat l'autoparany d'intentar demostrar en directe un d'aquests cants d'harmònics, aviam si em surt, aviam si en sé, perquè el directe sempre falla, no? És a dir, tenim una nota normal, sentim una sola nota, però a través d'una tècnica de segona cavitat que es diu de cant harmònics, o no sé el bé que se sentirà això a través de la ràdio. Ramon es diu que sí, o sigui que esperem que s'hagi diferenciat, però bàsicament la idea és això, entendre que el so inicial que jo ja he fet ja contenia tots aquests altres sons, simplement no eren audibles, i hi ha unes certes tècniques del cant doncs, que permeten ressaltar o donar més energia, diguem, més intensitat en aquests sons que ja formen part d'aquí. De forma natural, aquests harmònics continguts dins d'un altre so formen intervals que, de natural, són agradables i són plens a l'escolta. I aquests intervals, de fet, són la base sobre la que es fonamenta i es va construir tota la música que coneixem fins avui en dia. El cant i la cerca d'aquests harmònics naturals és la base d'un tipus de cant gairebé meditatiu, anomenat cant d'harmònics, que fins i tot es pot practicar de forma grupal en el que seria un cor o una coral d'harmònics. I ara m'agradaria sentir un fragment curt d'una cançó anomenada Origen, del conjunt Muom, que és una coral d'harmònics precisament en base a Barcelona. I aprofito per recordar que tenim una llista de Spotify per aquesta secció que s'anomena Dial Interior, l'harmonia que ressona, on anem penjant a cada secció totes les peces que han format part d'aquesta secció en algun moment o altre.

ja només per lligar-ho amb el concepte aquest d'harmònics que hem parlat, m'agradaria ressaltar que tot el que s'ha sentit en aquest fragment, o si aneu a escoltar la peça concreta a la llista Spotify, absolutament tot és veu. No hi ha absolutament res que no sigui o no sigui generat a través de la veu, fins i tot uns, com uns xiulets, com unes flautetes, a vegades es diu molt agudes, això és simplement aquest sons que ja estan naturalment continguts aquí que es ressalten a través d'aquesta conjunció de veus, a través d'uns certs intervals i d'aplicar unes certes tècniques de cant, tot el que sentim és creat pel nostre cos, per la nostra veu i res més. Canviant una mica de tema, dins la sonoteràpia, aquestes sonoritats harmòniques, diguem, a consonants, s'utilitzen, per exemple, en les teràpies basades en vols tibetans. Hi ha diferents tipus d'eines, i una dels més comuns són aquests vols tibetans, que són normalment fets de bronze, i que la particularitat que tenen és que donen un espectre de sons molt ric, harmònic, molt equilibrat generalment i molt plen a l'escolta, on normalment podem reconèixer diferents sons o diferents capes, més greus, mitges, agudes, depenent del vol, dins del mateix so, dins del propi so d'un d'aquests vols. Això actua com una espècie de pluja sonora, en podríem dir, que permet netejar, reequilibrar, reafinar el nostre cos físic, energètic i emocional a través de diferents nivells, sense entrar molt en detall. Tenim un primer nivell anomenat psicoacústic, on l'escolta com a forma d'atenció plena, l'escolta activa, actua com una espècie de meditació sonora que el pacient o la persona que rep el tractament rep durant el tractament. Llavors tenim el nivell energètic, on la vibració que emet el so i la forma com es sintonitza amb el nostre cos energètic fa l'efecte que ha de fer, i el nivell vibroacústic, que s'aplica en algunes posicions concretes durant el tractament, no en totes, on el vol es posa en contacte físic directe amb el propi cos, i llavors ja estem parlant d'una transmissió de vibració mecànica, literalment, del so del vol i del cos del vol directe cap al nostre cos físic. Més enllà de si ens centrem en vols tibetans, en cants d'harmònics o en altres tècniques com ara diapasons, la sonoteràpia ha una part molt important que també es té en compte, i és quan entra la participació activa de la persona que rep la sonoteràpia, que és aquesta presència, aquesta atenció i aquesta escolta plena del so. En aquest sentit, la sonoteràpia també actua com un espai gairebé meditatiu que ens ofereix l'oportunitat de ser presents en el so i no només sentir-lo, sinó escoltar-lo, o com es diu a vegades en el mundillo, per entendre'ns, respirar el so com si fos una part més del nostre cos i com si se sincronitzés amb la respiració física del nostre cos, seguint a la forma com neix, com es manté, el seu color, el caràcter, la textura, com desapareix i com finalment deixa lloc al silenci, que també podem escoltar. En aquest sentit, i malgrat que la sonoteràpia es fonamenti principalment en l'ús del so, aquesta part d'escolta activa ens recorda un fet que, independentment de la teràpia o del procés que estiguem seguint al darrere, a mi m'agrada molt tenir sempre present i recordar, que és que nosaltres també som actors del nostre propi benestar. Bé, doncs, avui m'agradaria tancar aquesta secció d'una manera una mica especial, i en comptes d'acabar escoltant un fragment d'una peça ja existent, m'agradaria acabar amb un mini bany sonor radiofònic per poder, ni que sigui de forma breu, fer un petit tastet d'aquesta part de presència, d'escolta i de meditació sonora, que també forma part de la sonoteràpia. Evidentment, un tractament sencer dura força més estona i és bastant més complet, i té una part de presència física que, malauradament, i per fantàstica que sigui el mitjà radiofònic, no podem arribar a suplir, però almenys ens servirà per fer aquest tastet breu d'algunes de les sonoritats que solem trobar o que podem trobar durant un tractament de sonoteràpia. Per qui vulgui acompanyar-nos d'una forma una mica més activa, si podem i volem, idealment es tractaria d'escoltar-ho amb auriculars, si és possible, tancant els ulls i deixant-nos portar per cada so, seguint-lo amb aquesta atenció activa i fixant-nos en el recorregut que fa el so, el volum, el color, les oscil·lacions, com apareix, com desapareix i com juguen amb els altres sons en cas de que n'hi hagi. Doncs bé, si podem, podem buscar un espai còmode, ens podem asseure o estirar, tanquem els ulls, ens posem els auriculars i anem a començar.

0: Joan, moltíssimes gràcies per aquest regal.
1: Gràcies a vosaltres i un plaer poder-ho compartir.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies Marta, gràcies Joan, gràcies Ramon i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i sobretot no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
3: Hola, em dic Ainhoa, de quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora, que em llevo al matí. I al final del dia, quan vaig a dormir? M'agrada aturar-me i poder contestar. Què s'ha après avui i què faràs demà?
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Bueno, primer de tot, felicitats a tots els que ho feu. Bueno, jo vull dir una dita, si és que hi sóc arem. La meva iaia en deia moltes, però n'hi ha una que fa pensar molt, que deia, quan l'alegria és a la sala, la tristor puja a l'escala.
1: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Buscadeu, oi?

0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Bon cultural.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui al Far d'Empordà.
2: Vius aferrat del del turó que sura, damunt la mar en calma dels conreus i en immòbil, alada, singladura, travesses l'Empordà que tens als peus. En cap escull inesperat t'encalles, en mar i cel domines tots els blaus. Veus Empòrion, la de les tres muralles, Fortià de la Reina, els dos palaus, Castelló, la del pont de set arcades, i Magna Catedral, que el poeta ungí relligant els sonets i les balades amb les cintes del vers alexandrí. El Pirineu, que l'urc dels vents concita i volca neu als flancs del Canigó. La muntanya del món, que posa fita entre l'Empordà i la Garrotxa. L'horitzó, enllà dels aiguamolls i les closes on l'herba té desvaris de perfum i l'esmolada fals del golf de roses que siga espumes i a garbera llum. Far d'Empordà, que estrenes cada dia l'alba i la nit t'encasta nuditat. Ni la ciutat et guanya en gallardia, vivint com vius, per sobre la ciutat.

0: ni.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Nova frenada al mercat immobiliari. La compravenda d'habitatges recula un 2% al març fins superar les 61.000 operacions i tanca en negatiu el primer trimestre de l'any, Climent Sabater.
3: Malgrat que el mercat desaccelera, la xifra de vendes d'habitatge de segona mà és la més alta de la sèrie històrica en un mes de març amb 48.000 transaccions. L'obra nova només representa una de cada 5 operacions. El mercat immobiliari encadena 3 mesos de baixades amb el retrocés del 2% i les 61.000 transaccions del març. A Catalunya el mercat també pateix una frenada, en aquest cas la primera de l'any, i la compravenda d'habitatge retrocedeix un 3,5%, però malgrat això supera les 10.000 transaccions. Es trenca així amb 6 mesos consecutius de pujades en la venda de pisos a Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Un moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centrevert.cat.

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Sigueu, doncs, molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre. Un oficis que dedicarem avui al món del còmic. I ho fem de la mà de l'autora de La Cuirassa. La Cuirassa és el tercer volum de la col·lecció de novel·la gràfica que impulsa la Diputació de Girona, la col·lecció Llamps i Tintes. La nostra convidada és la Laura Reixach, que definim com a il·lustradora, com a pintora i com a escriptora. Laura, què tal? Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bona tarda.
1: La Laura, a banda d'il·lustradora, ha fet exposicions de pintura com la que es titulava Punt de partida, com la que es titulava Miscel·lània, una altra amb el nom d'Homenatge i una altra Arbres. Però els últims anys s'ha dedicat especialment, o més aviat, als àlbums il·lustrats. En té de publicats com En ceba i en pebre, de l'any 2010, En grau i el pa, L'afra i la xocolata, El viatge d'en 20 cèntims. Ha col·laborat també en premsa i ha dissenyat productes com etiquetes de vi, com postals, cartells i imants. Per tant, avui intentem fer una mica de visió del món de la il·lustració i del món de la novel·la gràfica. Però comencem especialment per aquesta cuirassa, que seria el motiu d'haver-te convidat a la ràdio. Cuirassa, que és ben bé una part de la història vital de Caterina Alberti Paradís, més coneguda literàriament com a Víctor Català. Com neix aquesta novel·la? D'on parteix la idea d'aquesta cuirassa?
2: Bé, aquesta novel·la gràfica, aquest còmic, parteix del redescobriment de la Víctor Català, perquè jo la Víctor Català ja la coneixia. Llavors, fa uns anys vaig tornar-me-la a trobar llegint en tots els contes i em va agradar moltíssim i m'hi vaig anar submergint. Em va agradar la seva literatura, el que explicava, les seves històries, el seu llenguatge. I llavors, a banda de la seva producció de novel·la, de contes curts, també vaig començar a endinsar-me una mica en ella, en la seva vida, a través de la lectura d'algunes biografies, i arrel d'això em van venir ganes de fer alguna cosa. I llavors em va interessar molt conèixer en detall la història del... el perquè del seu pseudònim, la història de com havia deixat de ser la Caterina Albert per ser la Víctor Català a nivell públic. I arrel d'això va ser el germen d'aquest còmic.
1: El títol precisament fa al·lusió a això, no? El pseudònim com una cuirassa que es posa per poder continuar treballant. Tu creus que ho va patir molt, això, la Víctor Català, o que, escolta'm, mira, ja li va anar bé fer-se aquesta cuirassa i aquesta cuirassa va ser una ajuda a la seva llibertat?
2: Jo crec que patir no. Jo crec que li agradava poder tenir la llibertat que li donava durant un temps bastant ampli a ser una persona que no era coneguda directament, diguéssim, sinó que estava amagada darrere de Víctor Català, i això li permetia una llibertat que potser, si hagués estat amb el seu nom davant dels ulls del públic, algunes coses potser no s'hauria sentit tan còmode escrivint-la. Si més no, aquestes són les paraules que ella utilitzava.
1: T'has hagut de documentar molt. Ha estat difícil la gènesi del llibre. Vull dir, hi ha moltes referències a moments històrics, especialment dues, amb les quals engega una mica aquest treball, aquesta cuirassa, no? La de 1967, Palau de la Música, Barcelona, estrena de La Infanticida, un dels seus monòlegs més il·lustre, just un any després de la seva mort. Per tant, ella no va veure estrenada aquesta obra, la Infanticida, amb la qual havia guanyat 69 anys abans els Jocs Florals d'Olot, que van aixecar un rebombori de cuidado. Aquestes dues dates, 1967-1898 són les que fa servir com a punt d'arrencada d'aquesta cuirassa, no?
2: Sí, sí, és que el germen de la història és que jo tenia curiositat per saber exactament com havia estat l'elecció d'aquest pseudònim i com havia anat el fet de que no se'l tragués mai del damunt. I llavors sí, m'he tingut que la documentació, el procés de documentació ha sigut llarg, però també molt, l'he gaudit molt, perquè he tingut que buscar detalls que no trobava ben referenciats a cap lloc, i m'agradava molt també intentar trobar tot allò que fos una font directa, la més fiable, no? Per exemple, en relació en els Jocs Florals, on va ser premiada la infanticida, doncs poder accedir a llegir les cartes que es van intercanviar amb el jurat i detalls d'aquesta mena que me permetien poder-me fer una idea més clara de com havien anat els fets.
1: M'ha agradat molt de la cuirassa precisament aquests diàlegs que queden, jo crec, que molt ben retratats, allò que passava per l'estómac o per la ment dels membres del jurat, membres d'una societat molt benestant, que deien: home, i què dirà la gent? És un monòleg dur, és un monòleg molt coi, que afecta les tripes, si vols. Ara, que a més sigui escrit per una dona, el rebombori que va aixecar en aquell moment va ser d'escàndol.
2: Sí, no, de fet va ser una cosa que la va marcar molt amb ella i que la va impulsar a prendre la decisió de no mostrar-se mai més amb el seu nom davant del públic. O sigui que sí que realment va ser un abans i un després per ella.
1: Aquesta cuirassa l'has editada a la Diputació, en aquesta col·lecció que citava jo en l'obertura del programa, Llamps i Tintes, del qual se n'han editat tres volums. Com han anat les relacions amb la Diputació, el procés d'edició, allò, com t'has sentit tractada com a autora de novel·la gràfica?
2: Jo, el procés ha estat molt fàcil i molt un seguiment per part de la persona de contacte de la Diputació, la Mireia Costa Pau, que ha sigut la persona de referència, i ha sigut un procés molt bo d'anar també comentant com anava avançant la feina, i ha sigut molt fàcil, un treball molt agradable.
1: T'havies centrat especialment en els llibres publicats, que he citat algun d'ells en l'obertura, t'havies centrat molt en novel·la o en productes o en llibres per a infants o públic més aviat familiar. Ha estat difícil el salt cap a aquest nou gènere ja més d'adults, o aquesta novel·la gràfica, la cuirassa?
2: No, difícil no, perquè de fet també tinc un llibre que tampoc és tan dedicat a públic infantil, com és Girona Tras de Llapis, de l'editorial Llibres del Segle, que és de la, seguint aquesta tècnica artística que és l'urban sketching, que per tant, diguéssim, com que he anat conreant altre tipus de treball, no, la veritat és que no ha sigut gens difícil. A part, era un projecte que jo tenia moltes ganes de tirar endavant i que ha sigut molt gratificant fer-lo.
1: Has treballat en algun dels llibres amb col·laboració, ja sigui de guionistes o d'altres persones. Jo recordo, o en parlàvem abans d'obrir micro, que havies publicat amb en Gerard Veguer el llibre, quin era?
2: Un dia a la neu.
1: El d'Un dia a la neu. A diferència, però, en aquest cas, la cuirassa, tu ets l'autora del text, del guió i dels dibuixos. Per tant, ha estat una gestió integral. On te sents més còmode? A l'hora de pensar la història o plasmar-la amb el guió, a l'hora de fer les vinyetes, a l'hora dels dibuixos, de tots els aspectes d'una creació com aquesta, quin és el teu terreny natural, on hi estàs més còmode?
2: La veritat és que jo estic molt còmode amb un treball amb una altra persona fent només els dibuixos, però també estic molt còmode fent-ho tot. No tinc preferència per cap dels aspectes en concret, i al contrari, és gratificant també poder fer una feina que va canviant tant, perquè el procés del guió és una, i de l'escriptura de la història és un procés molt particular, diferent dels dibuixos. El procés també en aquest cas, que es tracta d'una història basada o inspirada en fets reals, el procés de la documentació també és un treball molt interessant. Per tant, no et sabria dir on em sento més còmode. Evidentment, quan tinc el llapis i el paper, és molt, se t'emporta, no? Se m'emporta molt, però l'altre també m'agrada molt.
1: Què has descobert que no sabies fins ara de Víctor Català o de Caterina Albert, o en tot cas, si és amb un sinònim també, què has descobert o què t'ha frapat més de la seva biografia, de la seva història?
2: Home, vaig descobrir moltíssimes coses. Em va agradar molt, durant el procés de documentació, la lectura dels epistolaris, que estan molt ben editats, i hi havia els epistolaris que jo vaig llegir, són la correspondència que ella va mantenir amb Francesc Masdeu i amb el director de, en Lluís Vila,
1: Lluís Via,
2: el director de Joventut, perquè en les cartes i en aquest diàleg

0: s'expressa a les cartes.
1: Que com tants altres autors no té per què ser exactament la seva vida. També, igual que es va construir un personatge darrere del qual poder editar, doncs segur que les cartes tampoc s'hi retrata, s'hi autorretrata al mil·límetre. No ho sé si comparteixes o no aquesta...
0: Sí, no, jo crec que era una persona que no s'ensenyava mai del tot. Era una persona molt gelosa de la seva intimitat, crec jo, i que, per tant, tot i mantenir una correspondència amb persones que eren properes a ella o amb les que tenia una col·laboració professional intensa, no tens per què pensar que allò que ensenya les cartes són, si evoca ella totalment despullada i d'una manera sincera, sí, però sempre amb una precaució, crec jo.
1: A les últimes dècades, o els últims anys, i més des de la mort del seu nebot, o poc abans de la mort del seu nebot, que es va dipositar tot l'arxiu personal al Museu de l'Escala, jo crec que hi ha hagut tota una revifalla en l'afany o les ganes de descobrir la vida de Víctor Català. Però mai fins ara hi havia hagut un còmic vinculat amb la seva persona, i coincideix això també amb una època, a mi em sembla, de molt bona salut de la història gràfica o del còmic en definitiva a casa nostra. I coincideixes, segueixes una mica el món del còmic a Catalunya?
0: Sí, jo segueixo, bueno, més que a Catalunya, segueixo el món del còmic, i sobretot el món francès i americà també. Però sí, en aquest moment hi ha un el còmic està en bona ratxa, i penso que és merescuda, perquè és una disciplina artística que conjuga molts factors i que requereix de diferents habilitats, i té una narrativa i una capacitat per explicar històries i alguns temes en particulars que no tots els altres gèneres permeten explicar-los de la mateixa manera.
1: Recomana'ns, doncs, cap on ens guiaries? Quins són els teus referents en el món del còmic?
0: Vaja, jo referents clars no en tinc, perquè m'agraden històries de molts tipus i molt diverses. Hi ha autors, per exemple, el que parlàvem just abans, en Quim Altarriba i l'Arte de Volar, és molt interessant, que ha estat premiat també. Després, evidentment, és molt conegut en Paco Roca, l'autor de Arrugues, que té una obra molt interessant i sempre tracta els temes de caire social i té una capacitat narrativa que està molt bé. Això a nivell... També hi ha altres noms que ara sonen molt, de gent jove, de la Hadid, per exemple, i d'altres noms, però jo no tinc uns referents clars. M'agraden molts estils, molts autors, per exemple, la Posy Simons, britànica, que és una gran autora, que les seves obres han estat adaptades també en cinema, com la Tamara Driu o la Emma Bovary. També altres autors, per exemple, francesos, com la Tienda Baudou. Un reguitzell. També, evidentment, a casa nostra hi ha Max, que té un estil super particular. Vull dir que de noms n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts de noms, n'hi ha molts de consagrats, n'hi ha que han voltat mig món i part de l'altre, i n'hi ha que no han fet un recorregut tan internacional, però que comencen a aixecar les antenes, com la Laura Reixac, que avui hem tingut amb nosaltres als Oficis del Llibre, amb aquesta cuirassa. La cuirassa és el títol que ha editat la Diputació de Girona en la col·lecció de novel·la gràfica Llamps i Tintes. Us la ben recomanem, que segur que trobareu, i si no la podeu demanar a qualsevol llibreria. Però fora de la novel·la gràfica, què li apassiona a la Laura? Què llegeix?
0: Llegeixo molt de còmic. També llegeixo assaig, llegeixo novel·la, llegeixo...
1: Ara mateix, l'última lectura, que hi ha a la tauleta de nit?
0: Ara hi ha pendent Matrioixques, de Llibres del Segle. M'acabo de llegir en primera persona, de Vicenç Pagès Jordà. I tinc pendent de llegir-me un assaig d'aquest autor.

0: que es diu Yung-Bun Cham, no me surt el nom perquè és molt complexa, és un filòsof coreà establert a Alemanya que fa un anàlisi de la, del món contemporani en el que vivim des d'un punt de vista filosòfic.
1: Déu-n'hi-do els fronts que ens has obert, o la polivalència de la Laura com a lectora.
0: Soc una persona curiosa.
1: Ja ho crec, que bo, ens agrada molt, i ens encurioseix també la curiositat dels nostres convidats. Laura, ha estat un plaer. Moltes gràcies haver-te retrobat després d'una colla d'anys, que la pròxima no trigui tant de temps.
0: Molt bé, encantada.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I obrim capítol 9 del cicle de recomanacions que ens porta cada setmana la Judit en aquest cicle de bibliòfils que tenim obert ja fa setmanes i setmanes. Judit, benvinguda als oficis, què tal?
3: Molt bé, escolta'm tu, 2025, endavant les atxes.
1: Et sembla poc. Categoria de bibliòfils que associem avui també a un ofici d'aquells bonics, d'aquells que deixen rastre, com és el de l'enquadernador. L'ofici d'enquadernador que avui dediquem a l'Armengol Alsina i Moner, nascut a Barcelona l'any 1889, mort a la mateixa ciutat el 1980. Qui va ser? Per què li dediquem aquesta càpsula avui l'Armengol Alsina i Moner?
3: Mira, dediquem aquesta càpsula a l'Armengol Alsina i Moner d'entrada perquè és un enquadernador i també fotògraf que va tenir un pes molt important en aquest ofici, perquè va ser un dels relligadors i enquadernadors de més prestigi, i evidentment perquè era un gran bibliòfil, allò de seguint el fil de la gent que col·lecciona llibres i els busca, els antics, i ens els ha recuperat. Bàsicament per això. I perquè l'ofici d'enquadernador, que és un ofici que, segons com, es va perdent, és dels més bonics al voltant del llibre. Com comença? Mira, el treball d'enquadernació. El 1909, després d'haver estudiat a l'Escola de la Llotja, l'Armengol va guanyar una beca del Círculo Equestre de Barcelona que li va permetre anar a París i viatjar a Alemanya i a Londres. Les enquadernacions resultants d'allò, tot el que va aprendre durant aquells 2 anys, van ser exhibides i guardonades a la 6a Exposició Internacional d'Art celebrada a Barcelona l'any 1911. O sigui que la seva obra era reconeguda i ho és encara. Aquestes peces es conserven a la reserva de la Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Si mai voleu anar-les a veure i a tocar, demaneu i segurament us hi deixaran accedir. L'Alsina Moner va retornar a París, però el 1914 torna a Barcelona, és nomenat mestre del taller d'enquadernació artística de l'Escola d'Arts i Oficis i Belles Arts de Barcelona i fou mestre d'un altre dels enquadernadors més reconeguts del segle XX, l'Emili Brugalla. En parlarem en algun altre ofici. També fou director del Conservatori de les Arts del Llibre, a la secció de l'Escola d'Arts Aplicades a Barcelona, de l'any 56 fins a jubilar-se, cap al 59. I va fer treball editorial important, Editorials d'Art H. Piazza, una feina que va reprendre el 1919 i el 1921, combinat amb en Brugalla, va animar perquè anés a París per completar la formació, i llavors van treballar en altres editorials, l'editorial Domènech, i a partir de la dècada dels 30 és director artístic d'una editorial que tots coneixem molt bé, sobretot els que us estimeu l'art, la Gustau Gili. Allà va dirigir les edicions La Cometa i Armiño. També fou fotògraf. A banda, tot això, el 1954 va publicar el llibre Història de la fotografia, i tota la seva obra fotogràfica es conserva a l'Arxiu Històric Fotogràfic de l'IEF, de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Per això us he portat avui l'Armengol Alsina i Moner.
1: Ha estat un plaer saber i constatar una setmana més que hi ha gent important, gent que ha dedicat la seva vida a l'entorn del llibre, a fer-lo més bonic, més ben empaquetat, més ben enquadernat, en definitiva, a banda de tenir totes aquestes inquietuds que avui ens ha recordat Judit. Moltes gràcies, fins la setmana vinent.
3: A vosaltres.